Bienvenidos. Prepárate para disfrutar de la mejor música.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
2: He vist el futur. De debò.
3: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
4: Germans. Germanes.
5: Benvinguts a la comunitat hermètica.
6: A Ràdio Caldes, 107.8 FM. Naveguem per les zones d'altres mons, on intentem connectar amb el nostre origen primordial. El misteri de la vida no és un problema a resoldre, sinó una realitat a experimentar. Frank Herbert. Àrea hermètica. Tot un sender per als coneixements perduts. Presentat per Josep Godard.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bon dia, radioients de Ràdio Caldes. Programa Tot Esports, divendres 29 de maig del 2026, darrer programa ja d'aquest mes, 11 hores del matí, 2 minuts, com sempre, un cop més amb vosaltres. Avui parlarem de l'esport calderí, ja a la recta final. Tenim com a tema estrella un gran esdeveniment que es va fer el diumenge passat als terrenys de la Torre Marimon. De fet, el 13 cursa del Dimoni, un cross molt maco, organitzat per Club Atlètic Calderí, però tenim el privilegi de tenir a dos representants de l'entitat, perquè torna Santi Cifes i Laia Reig, dos dels cerebres, dels cervells, dels atletes, dels amants de l'esport, dels difusors de l'esport, dels promotors, en definitiva, dos dels bojos que ajuden dia rere dia a tirar endavant l'esport calderí. Benvinguts, benvinguts als estudis. Jo crec que havies estat, Santi, en els antics estudis, no?
2: Jo havia estat als primers estudis, els que hi havia a les golfes d'on ara està l'Ajuntament.
1: Mare, hem millorat moltíssim, hem millorat molt. Com es nota que sou gent important aquí. Hem hagut de fer, Fran, hem hagut de fer nous estudis perquè la gent ja té un cert nivell, un cert pes en el món de l'esport, i per tant hem de treballar en el món de l'esport, en el món de la cultura, en el món social, etc, etc, etc. Nosaltres toquem humildament el tema de l'esport. Club Atlètic Calderí, Club Atlètic Calderí ja des del 2012, si no ens equivoquem, que es funda. Fem dos parts, si us sembla bé. Parlem del club, del que ha estat, el que està i el que a on, cap a on aneu, i després també parlem concretament de la gran organització del diumenge passat. Orígens del club.
2: Orígens del club. Bueno, va ser un grup d'atletes que teníem una inquietud d'intentar de fomentar l'atletisme aquí a la Vila de Caldes, i bueno, ens vam ajuntar, vam buscar diverses solucions o propostes i al final vam decidir de crear un club, una associació, un club d'atletisme, i treballar perquè aquelles golfes que tenia Ràdio Caldes es converteixin a lo que teniu avui en el nostre aspecte, a les pistes, vull dir, a tenir unes instal·lacions. Ara estem a les golfes nosaltres, a les golfes d'allà dalt, i volem arribar a això que teniu ara.
1: Golfes, però...
2: Bueno, golfes de...
1: El que us parla, que us va poder acompanyar el diumenge passat, déu-n'hi-do. Perquè clar, l'ambientació, l'organització, l'èxit de les proves vol dir que sou una entitat forta, malgrat que esteu a les golfes. Imaginem si tinguéssim unes pistes com il faut en Tartan.
2: Això seria un somni. És un somni i treballarem perquè sigui realitat. No, passa que es nota que, bueno, portem ja 13 edicions, ja portem un rodatge i més o menys sabem alguna miqueta d'això, i hem d'agrair la participació que va haver-hi el diumenge, perquè tot i que no busquem una participació massificada, busquem més un tipus de cursa més familiar, en un entorn més familiar, i ho hem aconseguit. És que potser si no hauríem de limitar, perquè si no a l'entorn tampoc el podem castigar gaire en massificar-lo, i amb poca gent i bona lletra.
3: Sí, sí.
1: Què ens has de dir tu, Laia? Totalment d'acord, digues.
3: No, estic d'acord. Estic totalment d'acord amb el que ha dit el Santi. O sigui, el diumenge va ser una cursa amb molt bon ambient. O sigui, hi havia com... quasi... 200 persones, quantes van ser, o més?
2: Entre totes les curses vam arribar a prop dels... Bueno, 260 i pico, 270 arribats. Es van inscriure més gent, però per diversos motius potser no van venir. Però d'arribats a línia de meta, sí, a prop dels 300. Jo crec que per aquí, per el que vam veure allà, per el circuit que tenim i l'entorn, és un número bastant bo, perquè es pot treballar bé, pots donar un servei bo al que participa, pot estar per ell. Si ho massifiquem, les coses les massifiquem, no pots estar per la gent. I en canvi aquí la gent ho agraeix, ens ho diu, i torna. És gent que, si ve, que ve des de moltes edicions enrere.
1: Bueno, porteu ja 13 edicions, que és molt important.
3: Sí, sí, són moltes.
1: Són moltes edicions. Però a més, si em permeteu, amb una característica molt maca, i és que les curses són, per un cantó, una de 5 quilòmetres, l'altra de 10, però després teniu 3 curses de promoció d'infantils, 800, 1.200, 1.600 metres.
3: Sí, clar, això està molt bé, perquè al final el que ha dit el Santi, que és una cursa familiar, o sigui, que pot venir des dels més petits fins als més grans. Llavors, també fomentar aquesta part de participació dels més petits, o sigui, que pugui córrer tothom.
1: Si mirem els números d'aquests darrers anys, heu superat l'edició de l'any passat, és a dir, més corredors a 5 quilòmetres, més corredors a 10 quilòmetres, més corredors a 800 metres a Canalla, més corredors a 1.200, els mateixos, i tripliquem els de 1.600. Té molt valor, perquè, a més, ens va donar la sensació, i mirant les classificacions, que hi ha representants de molts clubs.
2: Sí, efectivament. Clubs. Venen clubs de prop d'Igualada, hi ha bastanta gent que ja per tradició, ja quan la fèiem aquesta cursa, als seus inicis es feia en un altre circuit. Fèiem la sortida i arribada aquí al parc de Can Rius, era un altre circuit que passava per la Font del Dimoni. Als seus inicis la cursa es deia Font del Dimoni, i ara doncs no està la Font, però seguim havent dimonis. I hi ha gent que ha sigut, per dir d'alguna manera, fidel, perquè li ha agradat aquest ambient, precisament d'una cursa, un format de cursa no massificada, i amb un tracte, creiem que amb molt de carinyo que li donem, i continuem venint. I el que dèiem, també, una de les nostres obsessions, és de fer moltes activitats per a la canalla petita. Canalla petita i no tan petita, però vull dir, perquè des de joves coneguin aquest món i es vagin integrant i ho vagin visquent, i seran els atletes del futur. No vol dir que siguin gent d'èlit, grans plusmarquistes, ni res. Atleta és qualsevol persona que fa esport, i és el que busquem. No busquem grans campions, busquem grans persones en el futur.
1: Ho esteu aconseguint. Sí, sí, perquè des d'aquí hem dit moltes vegades que no és fàcil organitzar una prova qualsevol cap de setmana per la quantitat d'esdeveniments que hi ha tot arreu de Catalunya. És molt difícil trobar una data. Per tant, que vinguin 300 participants, més les famílies i de més, vol dir que ho feu bé, i vol dir que hi ha molt bona ambientació, i sobretot aquest caràcter que crec que m'agradaria remarcar de la idea del vostre club, la vostra entitat: promoció de l'esport a través de la canalla.
2: Correcte, som conscients de que són el futur. Nosaltres, la nostra època de competir potser ha passat a un segon terme, i ara doncs aprofitem l'experiència que hem tingut com a atletes i mirem de gestionar que els que venen a darrere tinguin algun camí una miqueta traçat. Després ja faran el que vulguin, però ara de moment estem desbrossant el camí perquè ells puguin en un futur a fer gran aquest club i a l'esport de l'atletisme aquí a Caldes.
1: Sí, sí, no, repeteixo, ho esteu aconseguint, perquè clar, sí que són 5 proves, 2 sèniors, masculí i femení, 3 infantils, però en realitat estem parlant de 24 categories diferents, per a Benjamí, Alevi, Benjamí, Juvenil, Cadet, Open, té molt, és a dir, doneu la possibilitat de participar a tot nen a nen i tota família que pugui haver-hi.
3: Sí, sí, és aquest el punt, o sigui, que pugui participar qui vulgui. Sí, sí.
2: El ventall d'atletes que van participar, des de la prova no competitiva que vam fer per als més menuts, que van fer una volta a la pista, al perímetre de la pista, que hi havia nens de 2-3 anys, van canviar els bolquers quan van acabar, fins a la persona més gran que va córrer i que va finalitzar la prova de 5 quilòmetres, que va néixer en l'any 50...
1: Sí, sí.
2: 51, potser?
1: Mira, el que va guanyar... tenim aquí les classificacions de la cursa d'infantil 800 metres, 4 minuts 5 segons, va néixer el 2018. 2018,
2: sí, sí,
1: això
2: sí.
1: vol dir
2: 8 anys.
1: 8 anys com a molt, perquè potser encara no els ha fet. 2018, 2017, 2017, 18, 18, 2020, aquí tenim sí. A l'Amèlia, sí. 2020, 2019, un altre 2020, en tenim un del 2022, el David Miralles, sí. 2021,
2: sí, perquè
1: dos del 2021.
2: Són molt valents i van voler fer la cursa aquesta, bueno, li van donar la possibilitat, però aquests havien d'haver corregut, diguem-ne, que la van córrer també, l'altra, la de 250 metres, que se'l voltaran a la pista, acompanyat amb els pares, sí. Però hi ha gent que s'atreveix a tot.
1: Déu-n'hi-do, amb 5, 6, 7 i 8 anyets, una cursa amb 2 voltes amb una pista, que és com la que teniu, de l'atletisme. Això és extraordinari.
2: De fet, mira, com anècdota, també, a la cursa de 5 quilòmetres va haver-hi un jove de 10 anys que va quedar al 6è de la General. 6è o 7è de la General.
1: Sí, del 2016.
2: Del 2016.
1: El Martí López Espinosa, del 2016.
2: Aquest noi és d'un club de...
1: Potser té 10 anys.
2: Potser sí.
1: Encara no ho sé.
2: És d'un club està entre Viladecavalls i Terrassa, que esteu sí.
1: Cames Kids, sí.
2: Cames Kids.
1: Sí.
2: Aquest és el grup... Potser van venir d'aquest club 14 o 15 atletes que venen des de les... Fa 10 anys o així, que venen des de les primeres edicions que vam fer aquí a... I són fidels i venen a cada any. Després passen el dia per aquí per Caldes, però ja tenen com a tradició el club de venir a fer aquesta cursa com a excusa per passar el dia aquí a Caldes.
1: Per tant, això és un llegat molt important i el que vinguin aquí és una gran... és un gran perquè... la gent confia en qui? En la vostra organització. El Santi ho sap, el que us parla té una certa experiència organitzadora
3: sí, sí.
1: I la veritat és que feia goig. D'entrada, difícilment pots trobar un pàrquing que estigui entre 300 i 350 metres de la sortida.
2: Correcte.
1: 300-350 metres el cotxe que l'ha aparcat més lluny.
2: Sí, sí, és que hem de ser conscients de que tenim un entorn, som una gent molt privilegiada, molt. Estem a peu de muntanya, en plena natura, a mitja hora de Barcelona, molt ben comunicats. Qualsevol cosa que es faci una miqueta bé és èxit segur. Perquè a part l'atractiu que té Caldes també té el seu ganxo, no? Però que vull dir, a l'entorn que tenim hem de ser conscients de que som una gent molt i molt privilegiada.
3: Sí, sí, s'ha d'aprofitar.
2: Sí, s'hauria d'aprofitar molt.
1: Sí, sí.
3: Molt. I és el que fem nosaltres al final, no?
2: Sí, de fet és això, perquè... bueno, ja parlarem quan si parlem del club després, perquè també en aquest entorn és on practiquem les activitats diàries, diguem-ne, del nostre club, els entrenaments de la sessió juvenil i dels grans, també en aquest entorn de la Torre Marimon.
1: Vosaltres, quanta gent us moveu aproximadament? El club, Aproximadament.
2: Mira, aproximadament aquest any, aquesta temporada, perquè és variant, oscil·la a vegades el nombre d'infants que, bueno, i de joves, però aquest any hi han hagut 28 joves que han fet la temporada d'entreno amb nosaltres. Nosaltres fem la temporada d'entreno i la fem coincidir amb la temporada escolar. Comencem, perquè ara també mes d'agost s'ha de tenir moltes ganes i de fet tampoc és aconsellable d'apretar-li gaire perquè fa molta calor i venen de gust altres activitats. I ja et dic, doncs, el que és la secció juvenil aquest any està format per 28 joves. Després la sènior, diguem-ne la dels grans, ara estem al voltant, s'hauria de quadrar aquest any perquè sempre hi ha baixes i altes, però 110 atletes, que tampoc està gens malament. Hem de tenir en compte que a falta d'unes instal·lacions és difícil atreure la gent. O sigui, si poguessis donar un servei, un millor servei, doncs potser aquest número estaríem parlant d'una altra cosa. El que passa que, bueno, és el que hi ha de moment, però que molt contents, perquè és difícil de seduir que la gent s'afili a un club per carinyo, perquè no podem oferir res més, no? Tenim l'espai ara aquest, que estem molt agraïts perquè IRTA ens permet fer les activitats allà, en la zona del camp de futbol, però bueno, pensant a futur hem de treballar per consolidar això i si podem millorar, doncs també.
1: Des d'aquí, Laia, Santi, ens comprometem públicament a donar-vos un cop de mà, no a vosaltres, a l'esport calderí i a l'esport de promoció, perquè es consolidi, perquè expliqueu obertament en quines condicions esteu. Acabes de dir, gràcies a l'IRTA podeu utilitzar uns espais, però esteu absolutament en precari.
2: Bueno, sempre estàs a un lloc on no saps mai el futur que tindrà, perquè clar, allà estem en un acord d'ús, però que no és un acord tancat, igual que podries tenir, perquè no és una instal·lació municipal, i llavors clar, no és un lloc, sí que és un lloc segur, però a futur no saps mai el que passarà perquè no depèn de tu. Llavors el neguit que tenim és de cara al futur, que això no se sap mai, ojalà no passi mai, això està llest per qualsevol cosa.
3: Home, per demanar, demanes unes pistes i un cobert i moltes coses, però perdoneu, però nosaltres, allà estem molt bé, la veritat. Abans, en quant a espai, sí. És un espai increïble. I a més, per exemple, per escalfar, sortim pels voltants, que és més o menys per on el recorregut de la cursa del dimoni, i allà
1: l'entorn és
3: sí,
1: singular,
3: dir,
1: és
3: millor
1: difícil.
3: No pot ser l'entorn.
1: Exactament. L'entorn és extraordinari,
3: totalment.
1: Per poder entrenar, córrer, sí. Passar-s'ho bé, sí, això sí.
2: De fet, a part és un entorn segur, perquè nosaltres els inicis de la secció juvenil o dèiem com a escola d'atletisme va ser a l'escola Montbui. Ens cedien els patis de l'escola per fer l'activitat aquesta, i agraïts, perquè és el que hi havia. L'únic que trobaves de que, clar, els escalfaments i clar, uns nens fer atletisme en una canxa de bàsquet, 15 o 20 nens, doncs, vull dir, no és lo seu, però és el que hi havia. I el que trobava a faltar és un entorn segur, perquè clar, no pots fer els escalfaments i això, la gent adulta sí, que surt pels carrers a l'hivern, surt pels carrers de Caldes a córrer, però amb canalla no pots treure el carrer a córrer a la canalla perquè és un perill amb el trànsit i tot. Doncs ara ens trobem que allà tenim un entorn de bosc i camins que és privilegiat, I la canalla, i bueno, la canalla i els grans, ens ho passem pipa, perquè a l'hivern es posen un frontal i es posen a córrer per allà per aquells camins, saben que no hi ha trànsits, algun senglar que altre, en algun moment te'l pots trobar, però bueno, tenen més por ells que els senglars que els nens, perquè fan por els nens. I bueno, doncs, tenim moltíssima sort de poder fer-ho allà.
3: Home, els nens encantats. En aquest sentit hem millorat, o sigui, de passar de l'escola a l'espai de la Torre Marimont, es nota molt el canvi, perquè, bueno, a l'estiu es té una mica de calor, però dura poc, vull dir, estem molt bé.
1: Això vol dir que, clar, que l'oferta que podeu fer en els practicants és molt limitada a curses, i també vam veure que teniu un fossat de... llargada.
2: Sí. Dintre del que podem, i amb el permís del gerent d'IRTA, doncs hem anat, durant el temps que portem uns anys allà, hem anat fent millores, sempre consensuat, i demanat el permís per posar el fossat aquest de llargada. Aquell espai s'ha de respectar molt. És un espai verd i no es poden fer coses, som conscients, no pots edificar, no pots fer moltes coses, però dintre de la poqueta cosa que es fa, hem fet això, habilitar una petita fossa de salt de llargada perquè els nanos practiquin diferents disciplines de l'atletisme, no només córrer, tenim espai, fan llançament, al no tenir lloc d'emmagatzematge no podem posar un matalàs de salt d'alçada, perquè, clar, està allà i no es podria quedar a l'intempèrie. O sigui, ja tenim limitacions, però estem molt contents. Amb el que podem fer, estem molt contents. I la canalla també s'ho passa molt bé. I del tema de les competicions, la nostra dinàmica no és d'induir a que la canalla competeixi. És diferent. Competeix el que vol, el que li ve de gust. Bé, de fet, hi ha bastants que han competit tota la temporada. Fem una temporada de cross que se fa un circuit al Consell Comarcal del Vallès. Bueno, de fet, tots els consells comarcals de tota Catalunya tenen el seu campionat, una lliga. Després, aquesta lliga, hi ha classificacions, tenen una puntuació i la gent que es classifica dels 10 primers de la seva categoria queden van a la final de tots els consells i es fa una final de Catalunya dels consells, no? I aquest any hem aportat 12 atletes han anat a la final. O sigui, dels diferents edats, en què 12 d'aquests nois han anat, representació del Consell Comarcal del Vallès Oriental, han anat a la final.
1: A la final dels consells, molt bé.
2: També aquest any hem fet una aproximació perquè coneguin, ja que tenim tan a prop les pistes cobertes d'atletisme d'aquí a Sabadell, que és l'única pista coberta que hi ha a Sabadell, doncs perquè coneguin aquest món de l'atletisme més pur, perquè coneguin, perquè és fantàstic, aquell pavelló és fantàstic, hi ha un ambientazo sempre, i més quan hi ha canalla, perquè la canalla porta molta més gent, estan la canalla, els pares, els germans, els avis, o sigui, és, aquell ambient l'han de conèixer. I aquest any hem fet diverses competicions, que han anat a fer, no a campionats de Catalunya en això, però han anat a fer controls per ser les seves marques, han provat diferents proves d'atlètiques i la veritat encantadíssimes. També és un premi a l'entrenament, perquè si només entrenes, que hi ha moltíssima, un percentatge molt alt que només vol anar allà a jugar i a jugar a atletisme, vull dir, perquè...
3: Sí, a passar-s'ho bé.
2: I a passar-s'ho bé. Sí. Fan activitat física... fan un esport que ara fent de comercial d'atletisme, per mi l'atletisme és l'esport base, per mi, com a atleta, clar, però és un esport que et serveix de base per a qualsevol esport que facis en el futur, psicomotricitat, potenciació, i és un esport que és individual, el fas tu sol, però es fa amb gent, o sigui, no depens de ningú, és el més fàcil d'educar a que no tot és guanyar, perquè a vegades en grup se creen i s'ha de guanyar, i si no hi ha frustracions i tal, i ensenyem a no guanyar, el que guanya, guanya, no ho prohibim, eh? Uh-huh. Però vull dir, s'ha d'aprendre a no guanyar, no? A lluitar, a fer coses, i això és el que intentem de difondre i de que visquin aquests nens. Són competitius, eh? La canalla des que neix és competitiva per naturalesa, però estem contents de la manera que estem portar-lo a terme sense voler crear campions del món infantils, perquè primer perquè no existeix això, però crear futurs atletes, però ara han de fer una base i després més endavant faran atletisme, faran bàsquet, faran futbol, faran natació, faran el que vulguin, però aquest esport els serveix com a base per a qualsevol esport que facin en el futur.
1: Sí, com a... No, totalment d'acord amb això que ens esteu explicant, eh? Si veiem una miqueta l'historial organitzatiu vostre, és sorprenent. Tornem a repetir, vareu néixer fa molt poc, 1912, eh? I aquí tenim 14 edicions del Cross, eh? 13 edicions de la cursa del Dimoni, 7 edicions dels 100 quilòmetres de Caldes Solidari, 4 edicions de la cursa Pic del Vallès, Campionat de Catalunya de Cross, i també les Olimpiades, la Lliga de Cross Comarcal, les Olimpiades Infantils que feu de promoció, que és molt important. Us heu plantejat, llancem a l'aire, eh? Us heu plantejat fer a Caldes d'alguna manera repetir aquell esdeveniment d'èxit que és el trofeig a l'antic memorial Rosario, de futbol sala? Us heu plantejat això de fer-ho per la canalla de totes les escoles, unes jornades de convivència? Va.
2: Doncs m'agrada que facis aquesta pregunta.
3: Bona pregunta.
2: És el que es diu. Mira, de fet, vam fer un intent. Primer, les primeres Olimpiades que vam fer, que va ser, em sembla que va ser el 2014, vam tenir bastant d'èxit. Vam fer un simulacre d'Olimpiades, es va fer des d'aquí de les Termes. Va sortir una torxa, que vam fer una torxa olímpica, vam fer unes Olimpiades interescolars, i va sortir, i cada 100 metres o 50 o 60 metres anaven fent el relleu de la torxa fins que es va arribar allà al polígon del Tint, on està ara edificat l'escola Institut Montbui, o no, perdó, no. Caldes o Calderí, no sé com
1: el Calderí,
2: que era el pic del vent,
1: sí, del vent.
2: Això. Doncs allà, en aquella esplanada que hi havia abans d'edificar això, vam fer una corda guix a terra, eh? I uns carrils i amb uns starters de sortida i una fossa de sal que vam fer, i es va fer un simulacre d'Olimpiades no competitives, només omplien la seva cartolina conforme havien fet totes les proves, sense marques i sense res, i se'ls donava un diploma i una medalla de participació. Després, això ho vam fer un any i ja està, perquè com que van edificar allà ens vam quedar sense puesto. I després, al cap d'uns anys, de fet l'any 2019, com a club vam intentar amb alumnes de l'Institut Pic del Vent, amb uns alumnes que estaven fent feien un tipus de curs, vam d'estar treballant tot l'any, perquè la idea era de fer això que has dit, un símil en atletisme a un torneig escolar.
1: Efectivament, sí.
2: I de fet aquests nens i nenes van estar tot l'any treballant, i era una activitat que ells redactaven els reglaments, confeccionaven els horaris, feien la promoció, feien tot, i era un treball escolar, però servia per muntar això. Malauradament, quan se va haver de posar en marxa, va venir la mega pandèmia, que va ser el 2020, o sigui, durant tot el curs 19-20 vam estar preparant això, però al març se va acabar i no es va poder dur a terme. Això ja va quedar en un calaix, va ser molt maco, però bueno, al futur està obert.
1: Escolteu, podríem obrir el calaix, posar-ho damunt de la taula, perquè en aquest sentit, parlo amb calent, no? En aquest sentit, i amb quatre centres escolars que tenim aquí, el Farell, el Montbui, el Pic del Vent i l'Escola Pia, són quatre carrers es poden muntar perfectament i seria una bona excusa d'una jornada de convivència i d'alguna manera d'arreglar, demanar ajut per arreglar una miqueta les instal·lacions que hi ha, que són les que hi ha, i es podria intentar a un any vista. Seria una jornada maca.
2: Sí, seria perfecte. El que passa que també hem de ser conscients de que hem de menjar una vegada al dia o sopar també, perquè a vegades no pots pair tot.
1: Sí.
2: Som una urbanització petita i som ambiciosos, però hem de ser conscients de que hem d'anar consolidant primer les coses que tenim i després tirar endavant, perquè que diuen el dicho es que mucho abarca poco aprieta, doncs no voldríem de fer fiascos, no? Si fem una cosa, fer-la bé. De fet, la idea aquesta principal de fer aquest evento i que fos precisament, bueno, o per casualitat, aquesta escola, la idea meva, amb el meu cap, estava de que, igual que les Olimpiades són van rotant, de que cada any fos un institut i els alumnes del grau superiors, diguem-ne, fossin els organitzadors i dinamitzadors, amb el suport del club, per descomptat, i estaria dirigit als nens i nenes d'arts de més petits. O sigui, aquesta seria la idea. Inicial era la que teníem. Va quedar en el calaix, però el calaix no està tancat. El calaix es podrà obrir.
1: Fet, tens raó, perquè clar, tenim dos, que aviat seran tres, escoles de secundària, Manologuer, l'escola Pia, i aviat, quan vagi creixent el Pic del Vent, ja tindrem tres centres, que estic totalment d'acord amb tu, que els alumnes, com a part del seu aprenentatge, educació física, i amb els professionals que hi ha a les escoles, es podria plantejar això. Has dit una cosa que abans m'he descuidat i també val a dir-ho. Clar, dius, tants participants, sí, en el cross, en el curs del dimoni, però clar, una part important del vostre equip estava de voluntaris, estava d'organitzadors, deixen de córrer,
3: sí, sí.
1: Estan organitzant i preparant i atenent a tots els que venen de fora, que és molt important això,
2: Sí, importantíssim. Sense tot el recolzament de tots els socis seria impossible fer, bueno, si tu has estat en una sessió, saps que l'ànima i el motor és el voluntariat i la feina que fan la gent, que se sacrifica de no córrer la seva cursa,
1: sí, senyor,
2: per donar un servei bo a la gent que ve de fora. No? Ja la farem un dia a la tarda o al vespre, ens ajuntarem tots, la farem una volta i després una cerveseta i unes limonades i ja està, i ho celebrarem igualment.
1: Sí, és cert, sí, no, perquè a més jo vaig veure molts amics que estaven allà treballant, organitzant, que és el que és les organitzacions de casa nostra, no? Uh-huh. Un staff que pensa més com vosaltres que organitza, però després molta mà d'obra, molta il·lusió que hi són allà. Val a dir, escolteu, que tal com dèiem abans, no solament el pàrquing, els atletes i les famílies arribaven després de fer aquests 250-300 metres i es trobaven les carpes d'atenció en els participants, confirmació d'inscripcions, dorsals, detalls, les carpes, noves inscripcions del darrer moment.
2: També voldria agrair, també hi han comerços d'aquí de Caldes com de fruitors.
1: Digues els noms, s'ha de dir,
2: sí. No, és que s'ha d'agrair molt, perquè
1: sí, senyor,
2: a part
1: sí.
2: És un comerç d'aquí de Caldes que s'involucra molt en tot aquest tipus d'eventos, aporta la fruita, que és molt important, i perquè bueno, és un cost que nosaltres no hem d'assumir, i s'ha d'agrair molt i molt la implicació que té en tots els eventos. I s'ha de reconèixer, i com dius tu, s'ha de dir.
1: S'ha de dir, s'ha d'agrair. Fixeu-vos bé, la setmana anterior es va fer la Diada de la Bicicleta. 300 persones també, és a dir, amb una setmana, amb dos caps de setmana, dos grans esdeveniments que han reunit a 1.000 persones. Som 18.500. A 1.000 persones en dos esports diferents, com és l'atletisme i és la bicicleta. I amb la presència d'aquestes marques que any rere any estan al costat dels organitzadors. I s'ha de dir tranquil·lament, algun dia ho hem parlat aquí amb els capos de la ràdio, i no solament no ens plantegem el no dir-ho, ho hem de dir-ho. Hem d'agrair la presència d'aquesta gent i també hem d'agrair la presència de l'Ajuntament, que també sempre hi és i està recolzant aquestes iniciatives, perquè això no és que sigui futur, és present ja esportiu de, del poble.
2: Pues sí.
1: Escolteu una cosa, no us agraïm molt que estigueu aquí amb nosaltres i deixem com recte, Laia, Santi, dos, això que acabem de dir, una projecció de futur, i un molt important, que hem de treballar conjuntament, nosaltres a la vostra disposició, serem sempre la vostra veu en veu alta, no?, amb les ondes, per ajudar a que regularitzeu d'alguna manera la vostra presència allà a Torre Marimon, que de ben segur, sempre que hi hagi bona disposició, bona predisposició i diàleg, i a més sempre diàleg en positiu, en constructiu, es podrà fer. Per la millora de tots, de la nostra societat, de la nostra canalla i també de les nostres instal·lacions. Un cop més, estem a Caldes, a 28 quilòmetres de la gran ciutat, amb un entorn, el primer entorn que hi ha després de la gran conurbació urbana, el primer entorn que hi ha. A partir d'aquí hi haurà molta cosa, però el primer entorn natural és aquest d'aquí. I és molt normal el que vinguin molta gent a practicar esports, a córrer, en bicicleta, en BTT, etc., etc., perquè troben unes condicions idònies, amb unes distàncies i també amb uns serveis que pot oferir la població. Què més hem de dir, Laia, Santi?
3: Doncs res, que molt orgullosos de formar part del club.
2: I tant.
3: Exacte, vull dir que al final nosaltres sempre intentarem tirar endavant el club, que és el que al final volem. I res, doncs moltes gràcies per convidar-nos.
1: No, de res. Bojos com aquests, com la Laia i el Santi, no ens els podem, no ens el podem deixar anar. Per tant, si cas, passarem control dels dies que no aneu allà al club i a tirar endavant a la canalla. Com sempre diem, estem a la vostra disposició, per ajudar-vos el que tinguem que ajudar-vos, i molt orgullosos i molt contents de oferir aquesta realitat setmana rere setmana.
3: Gràcies.
1: Perquè Caldes sí que som una població molt poliesportiva. Gràcies.
2: Gràcies.

Després d'aquesta estona tan agradable que hem tingut amb la Laia Reig i el Santi Figes, responsables del Club Atlètic Calderí, continuem en el nostre programa d'aquesta setmana i ens queda per parlar dels resultats de la setmana passada, de l'agenda d'aquest cap de setmana dels nostres equips, bastant interessant, i ara us ho comentem. I sense que serveixi de precedents, avui parlarem de futbol, parlem de futbol perquè clar, d'aquí 15 dies comença el campionat del món de futbol i creiem que val la pena. En definitiva, el futbol és l'esdeveniment esportiu més gran, amb les més audiències que hi ha comparats i amb disputa amb els Jocs Olímpics. I per tant, hem preparat un programa que, com sempre, faig una miqueta d'història del que han estat els mundials i el que estan els mundials de futbol. Començarem avui amb la primera part i la setmana que ve, allà en el mes de juny, en vísperes, 4 dies abans de que s'iniciïn els mundials, aleshores farem la segona part. Comencem, doncs, amb els resultats esdevinguts pels equips calderins la setmana passada. Com ja sabeu, molts dels nostres equips estan ja han acabat la lliga, ja han acabat la lliga, i amb alguns d'ells han entrat ja amb la fase final, la fase final d'ascens, de promoció o de disputa de la categoria. En el cas de hoquei, tant el segon equip com el femení disputaven el primer partit de la fase d'ascens, en el cas dels nois a la Hockey Lliga Plata i en el cas de les noies a la Hockey Lliga, és a dir, a la primera divisió del hockey estatal. En el cas dels nois, varen guanyar la pista del Mollerussa 0-2 el primer partit, i això vol dir que aquest proper cap de setmana, concretament demà dissabte, i en a la pavelló de Torre Roja disputaran el segon partit. Esperem que sigui el segon i definitiu partit. Es fa el millor de 3 partits, però havent guanyat a casa del Mollerussa per 0-2, ens fa pensar que puguin tornar a guanyar aquí i no disposar el tercer partit, que inevitablement es faria. Fixeu-vos bé les incongruències a vegades dels calendaris i de les planificacions esportives. L'endemà juga el dia 30 a les 19:45 i menys de 24 hores després s'hauria de jugar Nana Mollerussa a les 19 hores, per això diem menys de 24 hores després. Esperem que no sigui necessari. Les noies van guanyar la pista del Girona per 1-2 i per tant el partit de tornada també es farà el dissabte dia 30 aquí contra el Girona, i com que és la mateixa federació, com no, la catalana, doncs, ha disposat 24 hores justes després la necessitat d'un tercer partit a la pista del Girona. Esperem que no sigui necessari amb això. El futbol sala, pràcticament ja estem a la recta final. El Driver Cars, el primer equip del futbol sala, Driver Cars Club Natació Caldes, va guanyar per 6-5 a l'Escola Pia de Sabadell, i la setmana que ve ja farem el balanç d'aquesta categoria. I a la segona, a l'equip de segona divisió catalana, grup 1 de Barcelona, es va perdre a la pista del Mataró per 7-5. El quart equip, que encara, el tercer equip que encara havia acabat, a la Penya Verdaguer, en la pista del Bugarall, el seu contrincant al Palau no es va presentar, per tant el partit es va donar per perdut en el Palau, per no presentat, i avui mateix la Federació Catalana ha formalitzat el resultat final de 6-0 pel Penya Verdaguer. Més gols no canvia, el Penya Verdaguer
puja de categoria en 3 punts per diferència amb el segon classificat. I, per tant, enhorabona al Penya Verdaguer, i tal com va venir uns, en el seu dia el seu president, l'amic Fidel López, vindrà aquí per celebrar i per parlar de tot el que ha estat aquesta temporada d'èxit i per parlar de futur i tal. I en el cas de waterpolo, que estan jugant ja la fase final per partit, la segona fase, pel 9 i 10 llocs classificants, el Caldes va guanyar 8-9 a les pistes, a la piscina del Club Natació Banyoles. El segon partit es farà aquest cap de setmana, aquest, el ser waterpolo és diferent, i aquest segon partit presumiblement es tornarà a jugar. Ho hem de confirmar-ho perquè no tenim ni dia ni hora a la piscina del Banyoles. Això és pel que respecta als resultats que hi ha hagut aquest cap de setmana. D'ara en endavant, dissabte, diumenge, ja ho hem dit, hoquei tant masculí i femení, segon partit. Esperem que no tinguin que parlar de disputar el diumenge el tercer partit de desempat, i llavors les noies hauran pujat a l'Hockey Lliga i els nois hauran pujat a l'Hockey Lliga de Plata, i veurem a veure com s'acaba aquest serial, que encara no l'ha resolt el Comitè de Disciplina i d'Ètica de la Real Federació Espanyola de Patinatge, sobre el primer equip, si baixa, si no baixa. En aquests moments ha estat baixat, per tant no poden haver-hi dos equips. Veurem a veure què ens diuen els responsables. Tenen pendents, s'han compromès amb nosaltres com altra gent, un cop tinguin la sanció i un cop hagin acabat la temporada, doncs parlar per veure de, com havíem avançat aquí, mantenir, hem avançat aquí.

campionats d'Espanya júnior a Vilaseca i Salou, entre avui divendres, demà i demà passat. Avui haurà començat ja la fase de grups. Primer hi ha una fase de grups, 4 equips per cada un dels grups, i els primers classificats a 4 grups demà disputaran el partit, les semifinals, i els dos guanyadors el diumenge les finals. De moment, Alcaldes aquest matí, si tot no ha passat res, s'enfrontava amb Alcobendas. A les 4 de la tarda d'avui també divendres s'enfrenta amb el Rochapea, i demà a les 9 de matí amb la Companyia de Maria. Repetim, el primer classificat. Us tindrem assabentats ja la setmana que ve, i a veure com ha anat aquest campionat d'Espanya júnior organitzat per la Federació Catalana i el Club de Vilaseca i la Salou. I aquí Caldes, i organitzat pel Club Natació Caldes, es farà la fase final del bàsquet femení de la segona categoria. Recordeu que l'equip de bàsquet femení va quedar campió del seu grup, hi ha 4 grups, i aleshores es fa una fase final per determinar simplement el primer, segon, tercer i quart. Els 4 plugen, però simplement perquè quedi en l'historial quin equip de la segona categoria ha quedat campió. De moment, demà dissabte, el Caldes s'enfrenta amb el Prat B, i a les 5:30 i a les 7:15 el Sant Jordi Blau s'enfronta en el Sant Josep Obrer A. Els guanyadors el dissabte a les 5:30, els perdedors juguen el partit per tercer i quart lloc, i a les 7:15 de la tarda els dos guanyadors del dissabte jugaran la gran final, repetim, per establir quins han estat els guanyadors a l'ordre de la segona categoria. Els 4 equips pugen de categoria. I finalment tenim el futbol sala amb un partit pendent, i acaba del Driver Cars de Caldes, Club Natació Caldes, contra el Ciutat de Mataró, el 12 contra el 13 classificat. Recordeu que en el seu dia, per una inapropiada, inacceptable agressió als àrbitres, els àrbitres van fer una plantada i la jornada dominical de futbol sala es va ajornar. Aquest partit està pendent. No canviarà sensiblement ni la posició del Driver Cars ni de la Ciutat de Mataró, però d'alguna manera la setmana que ve us parlarem de com ha acabat aquesta competició. Bé, com us dèiem, ja per acabar, ens queden ja poc temps per acabar el programa. Recordeu, aviat, molt aviat, de fet crec que és el dia el 10 de l'11 de juny comença el Campionat del Món de futbol, que es disputa simultàniament a 3 països: Estats Units d'Amèrica, Canadà del Nord, Canadà i Mèxic, el que se'n diu col·loquialment el Mundial, o un Mundial de futbol, un Mundial FIFA, Mundial de futbol. Aquesta és la... Creiem que és important difondre d'alguna manera la història del futbol, no els resultats, no des del punt de vista tècnic, sinó explicar una miqueta què representa aquest gran esdeveniment, que juntament amb els Jocs Olímpics són els dos grans esdeveniments amb major projecció i major seguiment audiovisual a través de les televisions. Aquest és un campionat que celebrarà la 22a edició. 22 edicions. Se n'han disputat 21. Es fa cada 4 anys.

i va tenir la primera es va començar a fer en el 1930 a Uruguai, i es fa sempre cada 4 anys, s'ha fet sempre, excepte els anys 1942 i 1946 per la segona, malauradament, la Segona Guerra Mundial. Aquest és un campionat que bàsicament s'ha fet sempre a Europa i a Sud-amèrica. 11 edicions s'han fet a Europa, 4 edicions s'han fet a Sud-amèrica, centro i nord, és a dir, Mèxic i Estats Units, s'han fet en 3 edicions, ara serà la 4a, Àsia en 2 i Àfrica amb una sola edició. Oceania no s'ha fet, i Àfrica, recordeu, que va ser l'any en el que l'equip estatal d'Espanya va guanyar a Johannesburgo la final 1-0 contra Holanda, contra Nederland. Aquest és un campionat, per tant, recent, el 1930 recents. El 1930, recordem, van haver-hi dos opcions. Era Anglaterra qui dominava, de fet és la cuna del futbol. En el 1863 es va crear l'Associació Inglesa de Futbol, la primera que va haver-hi a nivell mundial, però en una disputa amb Uruguai volia celebrar el bicentenari de la fundació del país i va aconseguir els vots i es va fer allà la primera edició amb 13 equips participants, 1913, que eren 7 sud-americans, 4 d'Europa i 2 de Nord-Amèrica. Penseu que estem parlant d'una època que els viatges eren tremendos, havien de ser en vaixell, això era caríssim, era molt de temps i el concepte de professionalització no existia. Des dels 13 equips del 1913 a les 48 seleccions, una bajanada de la propera edició d'aquests 2026, ha plogut moltíssim. Bueno, i per tant vol dir que el proper dia us parlarem, ens quedem sense temps, d'aquesta història, farem una descripció, farem un camí per tots aquests anys que hi ha hagut des de l'any 1863 fins ara el 2026, i veureu que el temps que la tecnologia, la mercadotècnia i sobretot la televisió s'han anat incrementant, s'incrementen el nombre de seleccions, el nombre de partits, i això vol dir els diners, i per tant es converteix en un gran negoci. Penseu que dels 18 partits que es van fer a Uruguai, 18 partits en Uruguai, ara crec que passem a 104 partits. 104 partits que evidentment s'han de retransmetre, perquè si no la gallina de los huevos de oro no donaria. Escolteu, bon cap de setmana, ja comença a estar apretant el calor, aquí tenim algunes opcions interessants. Recordeu, la Final Four de bàsquet es farà al pavelló de les Cremades. Gaudiu moltíssim i practiqueu esport. Des de Ràdio Caldes, divendres 29 de maig, Pepe Santos. Una abraçada i gràcies.

0: Buenas tardes, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que está dedicado, entre otras cosas, a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes, como siempre, en la cónsula de Wizard, el mago, el señor Monter, y un servidor, Arán Márquez. Monter, buena tarde, ¿qué tal?
1: Molt bona tarda, Arán, ¿com estàs?
0: Bé, ja con un clima maravilloso.
1: Sí, dimarts passat ja deien que feia calor, però avui és espectacular. Avui és espectacular. Avui ve de gust posar música...
0: Exacte.
1: No música tristota, sinó música animada, eh?
0: Què tal?
1: Molt bé, doncs mira, amb ganes d'això, de començar ja l'estiu. Sobretot a l'estiu, com ja sabeu sempre, acostumen a haver molts concerts, moltes novetats.
0: Exacte.
1: Musicals, per tant, això està bé. Avui m'ha dit l'Aran, abans, que portava un superhit.
0: Sí.
1: No sé si és superhit antic d'ara o com ho veus, això?
0: Antic, antic.
1: Antic, eh?
0: Antic, antic, però superhit, eh?
1: Superhit d'aquells de veritat,
0: superhit,
1: eh?
0: Exacte.
1: Jo sabria quin és, eh?
0: Superhit total.
1: Jo sabria quin és, eh? O no?
0: No, segur.
1: Segur?
0: Segur.
1: Vale.
0: Home, crec que tothom, eh?
1: Sí, vale, perfecte.
0: És una vergonya qui està escoltant.
1: Molt bé, doncs, escolta, avui dimarts 26 de maig comencem l'edició del Disco Eterno amb una cançó que no és nova, reconec que no és nova, però que fa estiu i que fa relativament poc que ha sortit. Es tracta d'aquesta gent del Cedarran amb aquest tururú.

0: Start Me Up con los Stone, recordando que hoy es el No y No. ¿Cuándo cumple Ronnie Wood? Se me ha perdido la hoja. Ronnie Wood. Cumple el 1 de junio, el Dijuns que ve. Y bueno, nada, un temazo. Este está dentro del disco Tatuyo del 81, y que además es de las canciones que los Stone, cada vez que hacen una gira, tienen que de una forma u otra tocarla. Es uno de los signos de esta banda.
1: Doncs sí. Ara que deies això del disc, han anunciat disc però no gira encara, eh?
0: Crec que no.
1: I crec que no, sí, la faran, sí. Em sembla que ja el cos ja no aguanta, suposo. Ja.
0: Clar, i hay polèmica, por cierto, no sé, recomiendo ver el video. Lo que no recuerdo es el nombre de la canción, pero la última fue hecha con inteligencia artificial y salen unos Stone ambientados en la década de los 70. Molt joves. Sí, y pero como el baterista original, Charlie Watts, ya no está.
1: Claro.
0: Porque falleció. Se van sumando baterías modernas, o sea, gente de ahora. Al tema. Esta muestra super maco, ¿no?
1: Y crec recordar que també col·labora Paul McCartney, no? En el disc,
0: exactament. Sí, en una canció.
1: Molt
0: sí
1: bé.
0: Que haurà que esperar.
1: Molt bé, doncs escolta'm, que se'm colava el que va sonar ara i no se m'havia després d'haver colat. Llavors, ara us posaré una cançó que no és nova, ni molt menys, des de fa molts anys, des del principi dels anys 90, però faré una recomanació no musical, sinó d'un documental. Un documental que podeu veure al 3CAT des de fa una setmana, i és el documental Podré tornar enrere dels Sopa de Cabra. Un documental que tant si sou fans del Sopa com si no, us recomano molt.
0: Sí, guai.
1: Perquè explica tota la seva història des dels principis, com es va fundar, tots els problemes que han tingut, que n'han tingut molts, i molt greus.
0: Ja. Yeah.
1: I fins ara, fins al final. Per tant, us recomano, tu, sobretot, sí, sí, que ets sí. Una persona que agrada molt la música, sí, sí, sí. Et recomano que el vegis perquè disfrutaràs molt. Perquè
0: el 3CAT,
1: Sopa de Cabra, Podré tornar enrere. I el documental porta el nom d'aquesta cançó que van gravar pel vent endins d'allà fa una pila d'anys i que m'ha vingut de gust recordar-la perquè és una cançó, no fa d'estiu, és molt tranquil·let i tal, però escolta'm, és del Sopa, per tant, ho recomano, queda dit, queda recomanat aquest documental
0: molt bé, molt bé.
1: I recordem aquest Podré tornar enrere.

0: El éxito mundial de Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, del año 2001, de su álbum Fever. Monter dice que no, que esto de verdad que fue un éxito pobre.
1: No. Yo estoy comparando dos hits brutals. I per mi ho és més el d'Oasis, però clar, no passa res. Aquí el que decideix ets tu, per tant tu manes.
0: No, és que és una decisió difícil, perquè és verdad que Wonderwall, que Fly Away fueron temes que sonaron muchísimo, pero esto está dentro también del renglón del pop electrónico, digamos que no es tan rockero. Entonces, y nosotros somos rockeros de corazón. Entonces,
1: eso es verdad. Entonces,
0: quizás para nosotros, pero bueno, esto es un temazo también y que yo creo que fue también aportó algo de revolución y definió la música electrónica del principio de la década de los 2000.
1: Yo del Kylie Minogue sempre tinc present dues coses. Una, quan sortia a Neighbors, a Veïns, amb el Jason Donovan, de fa milions d'anys, una sèrie que van fer per TV3 de molts episodis. I l'altra cosa és que sempre, almenys al principi, intentava contractar ballarins que no fossin més alts que ella. I és difícil perquè ella és molt baixeta.
0: Ah, sí, no sabia.
1: Sí, i clar, com que és tan baixeta, els ballarins intentava que fossin baixets com ella, perquè si no es veia molt la diferència.
0: I no usava el plan kiss de los... Bueno, de los tacones, eso es súper grande.
1: Que surt així.
0: Ja.
1: Si t'hi fixes, surt així. Vinga, va, una de les novetats d'aquest mes de maig és la que acabaré jo avui, i és aquestes cançons que sí que té més matxet, Es tracta d'aquesta noia que vaig repetint que ens agrada molt, la Jules, i que ens porta aquest senzill.
0: Però a mi el plan tuyo cósmico està guai, Sí. No tienes por qué cambiar el por donde venimos hoy.
1: Val. Bueno. No, però avui jo vull acabar així.
0: Ah, vale, amb
1: rima, va. Amb tot va tirant, com dèiem, de la Jules, aquesta noia que apunteu el seu nom, perquè cada dia ens agrada més un autodidacta, una noia que no sabia de música, va anar aprenent a cantar, a tocar guitarra i tal, i que ara ens presenta aquest nou senzill que l'ha tret el dia 6 de maig, per tant fa relativament poc. Tot va tirant amb la Jules.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui fem una sessió de temes enregistrats en directe als concerts com aquest dels Smiths. Agafem el tren que ens porta a Londres a 1986. El tema inclòs a l'àlbum Rank, editat després de la separació dels Smiths. I escoltem aquest Dre's Train, un dels pocs instrumentals composats pel Johnny Marr a la guitarra dels Smiths.

You can get what you want till you know what you want. I és que no podem aconseguir el que volem fins que sabem el que realment volem. Aquí rescatem el moment incombustible d'en Joe Jackson en directe a 1986. És d'aquesta connexió en directe als concerts que s'han enregistrat temes com ara ja seguidament els Talking Heads a 1984. Rescatem la gent relliscosa. Slippery People, dels Talking Heads, un dels temes en directe a 1984, inclòs en el documental Stop Making Sense, Talking Heads.

Primary, el tema enregistrat en concert dels Cure a Glasgow 1984. Forma part del disc en directe, el seu primer àlbum sota el nom de Concert en Pirata. I això és el tema dels Tears for Fears, Mad World, el món boig, que forma part d'un concert enregistrat el 2023, Franklin, Tennessee, inclòs el Songs for a Nervous Planet, cançons per un planeta nerviós, Tears for Fears.

Lloyd Cole volia salvar el món. A 1993, en directe a la BBC, des del seu àlbum Bad Vibes, les males vibracions ens porten als Specials. Too Much Too Young, en directe a 1979, des de Coventry, Specials.

0: right. We're gonna have a real good time together. Avui ho passarem realment bé junts amb The Velvet Underground en concert al Matrix de San Francisco, California, 1969.
1: I got the old Cosmic Blues again, mama.
0: I aquest és el Cosmic Blues de Janis Joplin.
1: You know what I mean?
0: Enregistrat en directe al festival Woodstock 1969, Janis Joplin.
1: So...

Thank you. Jimi Hendrix, en directe des del festival Monterey Pop 1967. Amb aquesta salvajada Wild Thing passem seguidament als AC/DC. If you want blood, you've got it. Si vols sang, aquí la tens, amb els AC/DC en directe 1978, Glasgow.

The Song Remains the Same, la cançó segueix igual, malgrat que tot canvia. Aquest directe al Madison Square Garden al juliol del 1973 va donar banda sonora al film The Song Remains the Same, Led Zeppelin. Continuem amb aquesta connexió amb temes en directe gravats en concert. Ara seguidament passem al Made in Japan. Els Deep Purple de 1972 editaven aquest directe enregistrat a Osaka a l'agost del 72 al Japó, i així brillava l'estrella a la carretera dels Deep Purple, Highway Star.

0: Tonight will be fine. Aquesta nit tot anirà bé. Ens acompanya l'espírit del Leonard Cohen des de la Illa de White en 1970 en directe. Fins aquí arriba la connexió amb temes en directe, temes editats, enregistrats en concert. I tanquem amb el Supertramp en 1979. Editaven un llarg concert a París. Escoltem el Take the Long Way Home, un llarg camí, un llarg concert. Fins aquí podem arribar. Tot un plaer compartir moments incombustibles, incombustibles. Good night and good luck. Be good.
1: You must take the long way home.

0: Benvinguts a Cultura en Veu Alta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 27 de maig i són 6:45 de la tarda. A la cabina, Ferran Monterde, l'home que s'emociona amb la Susan Vega, i qui us parla? La Clara. I qui us parla? El Dani González. Perdona, Clara. Clara, és que, clar, tinc el guió al costat i el tinc aquí, mama, i se m'ha oblidat. Això és l'ego que tinc. Això és l'ego, sí, que tinc, que és que em vull ficar davant de tothom.
1: Ho perdono.
0: Doncs bé, seguim una miqueta amb el programa de la setmana passada. Hem parlat la de música i avui ens, bueno, portem unes quantes recomanacions, moltes musicals, altres no, però
1: totes tenen una miqueta,
0: una miqueta, sí, musical. I com que el que vaig prometre, doncs és un deute que tinc amb vosaltres, avui us porto un tall de la música d'una pel·lícula que jo sé que us agrada als dos, que és Alta Fidelidad.
2: Dick, ¿qué es?
3: Es de Belly Sebastian. ¿Te gusta?
4: ¡Qué coñazo! ¿Qué cojones es eso?
3: Es de Belly Sebastian.
2: Es el disco que estábamos disfrutando, Barry.
4: Pues es una pena, porque da asco. Es tuya, ¿verdad?

0: Está bien, colega. Yo intentaba animar el ambiente, pero adelante. Pon esa música triste para desgraciados, yo paso.
1: No quiero oír música triste para desgraciados, Barry. Solo algo que pueda ignorar.
0: No me digas. La grabé especialmente para hoy, para el lunes por la mañana y para ti, especial.
1: Pues ya estamos por la tarde, haberte levantado antes.
0: Vamos, tío. ¡Ponla! ¿Sabes cuál es la siguiente?
2: ¿Cuál?
0: ¡Ponla!
2: Dilo.
0: Little Latin Lupelu.
3: Mitch Ryder y los Detroit Wheels.
0: ¡No! Los Righteous Brothers.
3: Entonces paso.
0: No, no pasas. Vas a decirme qué tienen de malo.
3: Nada, yo prefiero a los otros.
0: ¡Una mierda!
1: ¿Cómo puede ser una mierda expresar tus preferencias?
0: ¿Desde cuándo aquí se impone el fascismo?
1: Desde que has puesto esa mierda de música.
0: ¡Ah, macho cojonudo! Por eso enrolla trabajar en una tienda de discos. Pones música basura que nadie quiere escuchar. Yo solo creía que esa cinta sería un puñetero... una especie de estímulo, ¿vale? Iba a preguntarte cuáles eran tus 5 favoritas para...
4: Doncs aquí tenim com començar un dilluns amb bona marxa des de l'òptica del Jack Black. Jack Black, que fa un paper fantàstic en Alta Fidelitat. Bueno, tots, el John Hughes, una pel·li del 2000, del Stephen Frears, que ens parla de la vida, del dia a dia en una tenda de discos de vinil. I molt xula, molt xula. Un altre ritme, bé, està bé per començar el programa sobre recomanacions musicals, no?
5: Sí.
4: Jo sé que us agradava, molt bé, aquesta sí, aquestes i altres no, ja escollireu vosaltres un programa, jo us deixaré
5: a veure si
4: vosaltres.
5: Us deixes.
4: Home, i tant, jo us deixaré ja, i em posaré l'altre cantó, i ho disfrutaré com els crítics musicals, ja ho veureu, ja. Doncs bé, doncs avui el programa és recomanacions de llibres, no? I jugarem una mica al ping-pong. Tu comences, vale. I jo torno. Vinga. A la recomanació. Vinga.
5: Vale, doncs jo proposo un assaig, és Viaje hacia la canción perfecta, de Miguel Marcos Fernández, i està publicat per Liburuac el 2025. Bueno, és un llibre que és, en principi és com un manual, no? Una composició de cançons, però en realitat és més que un manual. És una guia creativa i un homenatge a la música com a forma de vida. I ens parla d'harmonia, melodia, tonalitats, o sigui, ens descriu com les tonalitats poden afectar les nostres sensacions, no? Uh-huh. I estats d'ànim. I, bueno, en realitat és un llibre que és molt, molt maco. I l'epíleg inclou exemples, no? Té referències culturals i exercicis pràctics, no? Uh-huh. Per a, bueno, pues, crear, i sobretot per a professors també i curiosos com nosaltres.
4: Molt bé. Vinga, jo t'ho torno amb un assaig també, que es diu Sinfonia para la ciudad de los muertos, Dmitri Shostakovich, ho he dit bé?
5: Sí, m'encanta.
4: Doncs perfecte, i l'assedio de Leningrado. Té una miqueta més d'anyets, és de Pop Ediciones, però val la pena que el recupereu, perquè és un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dmitri en aquest context extrem. La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat, es converteix en símbol de resistència abans de la fam, dels bombardejos, la repressió soviètica, l'amenaça nazi, o sigui que és com l'art pot també ser un element de resistència davant de la guerra.
5: Shostakovich va ser molt perseguit per Stalin. O sigui que...
4: Bueno, mira, és el teu tema, és veritat. És
5: encara
4: el teu
5: que a mi la sinfonia que més m'agrada és la cinquena.
4: Sí? Doncs.
5: El quart moviment. Un dia ens l'ha de posar.
4: Bueno, farem un dia de música clàssica,
5: vale.
4: Absoluta, que és el rock dels anys, no sé, la música clàssica, que també té el seu rock and roll, el seu punk i la seva cosa, eh?
5: Sí?
4: Sí, jo crec que sí. El que passa és que no l'escoltem gaire, però,
5: home,
4: però
5: jo sí.
4: Crec que sí, tu sí. Doncs ho provarem. Vinga, què em portes?
5: Doncs una novel·la gràfica.
4: Uh-huh.
5: Es diu Miss Davis, la vida i les lluites d'Angela Davis, i està, uh-huh, és de Civil Tito de la Croix i, uh-huh, Amasin Amisian. És una novel·la gràfica sobre Angela Davis, que va nascuda a Alabama, i és un entorn marcat per la segregació racial, uh-huh, i la violència del Ku Klux Klan. I bueno, el llibre segueix la seva formació política, l'acostament al marxisme i, uh-huh. i sobretot el vincle que va tenir amb el Partit Comunista dels Estats Units.
4: Uh-huh. És un còmic biogràfic
5: sí.
4: sobre l'autora, molt interessant, que el trobareu a la secció de còmics, no aneu a biografies.
5: Sí, encara que és una biografia.
4: Els trobareu a la secció de còmics. Com trobareu a la secció de música aquest còmic que us porto ara, si és l'ordre de biblioteca, no, el tenim molt endreçat, el que passa que hi ha llibres que són més especials per ubicar-los.
5: Pictos, no?
4: És un tema que ens ha demanat el Ferran, que expliquem un dia com organitzem la biblioteca en un programa de ràdio. Vinga, jo us porto ara, en aquest cas, la història del rock and roll en còmic, de Loopver Editores 2024, de l'autor és el Vincent Brunner. Bueno, com us podeu imaginar, és un recorregut en còmic per la història del rock des dels seus principis fins a l'actualitat. El llibre reuneix 64 artistes, com l'Elvis, fins a LCD Sound System, i pues, amb biografies, discografies, etcètera, des d'una perspectiva de còmic, una manera diferent d'aproximar-se a aquests llibres una mica que són un recull històric, però des d'una perspectiva més gràfica. Perfecte. Doncs vinga, primer bloc de música complet. Jo et portaré la música també que escoltareu a la llista de la música que trobareu a la biblioteca de Caldes.cat. I com no havia hagut de començar, si parlem de música i de literatura, havia de començar amb la Roxanne dels The Police.

0: Doncs aquí tenim la Roxanne de Police. Per què? Saps per què? És una cançó que té a veure amb la literatura.
1: Serà, no?
0: Sí, exactament. Roxanne, inspirada en el personatge femení de Cyrano de Bergerac, i que ell utilitza el nom d'aquest personatge, doncs, per parlar d'aquesta Roxanne, que està en una situació, doncs, més complicada que la Roxanne original de l'obra de teatre. Perfecte, doncs vinga, seguim. Què em portes, Clara?
1: Doncs una novel·la juvenil, que en aquest cas no és que tingui molt a veure amb la música. L'única cosa podríem trobar... La Festa Major de Gràcia, majors de Gràcia.
0: Hi ha molta música. Més coses, també.
1: Sí, per això, perquè, bueno, és, la novel·la parla d'una noia, es diu Kerr, que, bueno, per circumstàncies es veu obligada a passar l'estiu amb el seu avi al barri de Gràcia durant les festes majors, no? I, clar, bullici de música, amors que poden ser, bueno, aquest guarniment de carrers, tota... I... es refugia molt, no, en la lectura de La plaça del diamant, de Rodoreda, i connecta molt amb el personatge de la Colometa, no, per poder pair, no, aquesta la tràgica vida que està passant per arrel de d'un accident de una de les seves mares.
0: Que guai.
1: I, bueno, és això que troba molt el refugi en les paraules de la Rodoreda, no? I potser ahí la part musical també la podríem trobar, no?
0: Pues, i tant, que bona elecció has fet.
1: Sí, clar.
0: Quin ull.
1: I, bueno, és no sé, també podríem, perquè l'autora, la Muriel Villanueva, perquè és el llibre és El cel d'aigua, no? I està publicat per Sembra Llibres el 2025. L'autora és Muriel Villanueva, que és nascuda a Benimaclet, que va ser poble de València, ara és barri, fa molts anys ja, i té molta tradició musical. Potser també ella ha posat aquesta...
0: Ha rascat tot el possible.
1: Aquest lingua, has vist? Com...
0: jo no rascaré tant, perquè el meu directament, com no sigui el silenci, jo et porto La libreria del fin del mundo, a Duomo Ediciones, el 2025. L'autor és la Lily Brown Arnold, i bé, doncs una història fantàstica que ens parla de Liz Flannery, que té 17 anys i viu a una llibreria abandonada a Nova Jersey, després d'una tempesta apocalíptica, i que va intercanviar llibres per provisions i intenta conservar aquest refugi mentre s'acosta una nova tempesta també apocalíptica, doncs. I de cop arriba un personatge que és la Maef, una desconeguda que busca xupluc i que altera la seva rutina i estableix una relació amb aquesta noia que viu sola en aquesta llibreria a la fi del món. Fantàstic, un llibre fantàstic, apocalíptic, però que ens parla de l'esperança que ens donen també els llibres.
1: És la música aquí... On la treus?
0: Una música, doncs, la treus de l'interior, vale. Del personatge, de l'Alice Flannery,
1: vale.
0: que llegeix i escolta música, no ho sé. Vinga, segueix, què em portes?
1: Doncs El diablo i coral.
0: Aquest me l'has robat, eh? Aquest me l'has robat.
1: Sí?
0: Sí, aquest el volia dir jo.
1: Vale, doncs tu mateix.
0: Sí? No, parla.
1: Vale, doncs és un còmic, és fantasia històrica i bueno, està publicat per Norma Editorial el 2025, que és de Joseph Holmes. Aquest és autor és més conegut com Holmes, no només, no? I és un autor barceloní, bueno, molt de, es va autoformar, no, ell sobretot. I bueno, el còmic està ambientat a Praga 1938, i Coral és la filla d'un rabí que està en coma i viatja amb una companyia de circ, i bueno, manté una relació tòxica amb Satanàs, que és un altre dels personatges, no? I bueno, el relat actualitza mites com el pacte amb Faust, no? I el descens als inferns, i en un context d'Europa entre guerres.
0: Encara que ho has explicat, també és un còmic molt juvenil, és una aventura que em parla dels desitjos i ens parla de la tentació del diable, però molt...
1: I la culpa.
0: És un còmic fantàstic, molt ben dibuixat, i que val molt la pena que us apropeu, eh? També val la pena que us apropeu l'actualització que està fent Monstros de la Universal, que ha fet una col·lecció amb tots els monstres clàssics de la Universal, la productora de cinema que va fer Dràcula, l'home llop, als anys 30, i aquí ens porta, doncs, la mòmia, possiblement el personatge més avorrit de l'Universal, però que aquí està força bé.
1: És una mòmia,
0: vull dir, de tots els monstres de l'Universal és el més avorrit, no? O sigui, només té venes i es mou poc a poc. Bueno, almenys Frankenstein tenia el seu cor, però la mòmia és avorrit, però aquí no, i per això porto aquest còmic, perquè donar una oportunitat a la mòmia perquè no és tan avorrit. Si l'escolteu, si te'l trobes a una festa i parles una mica amb la mòmia, jo crec que et guanya una mica el cor. És un personatge més interessant del que sembla, o almenys el còmic el porta, eh?
1: Vinga, no sé.
0: No t'he convençut? A veure, no. Què em portes?
1: Jo, mira, un llibre preciós, fantàstic. Mm-hmm. És una nova edició en català, perquè mm-hmm. feia 20 anys que no s'havia editat en català, i és un homenatge a Barcelona de Colto i Vint. Mm-hmm. Està editat per Ara Llibres, i bueno, és un assaig cultural i una crònica urbana i sobretot la memòria d'una ciutat, no? Ell, Colto i Vint, sempre ha estat un enamorat de Catalunya, ha viscut molts anys a Catalunya en diferents èpoques, és irlandès, i bueno, a la biblioteca tenim llibres d'ell com Brooklyn, Long Island, el de Testament de Maria, que es va fer també una obra de teatre fa molts anys a Barcelona, al Nacional, em sembla que va ser. I bueno, és un recorregut per la ciutat anterior als Jocs uh-huh. Olímpics, i per espais com la Rambla, Barri Gòtic, el Raval, quan no hi havia uh-huh. aquesta mareja de massificació de turistes, no?
0: La gentrificació.
1: Exactament. També evoca també molts paisatges de Cadaqués, Portlligat, Montserrat.
0: És un viatge més d'un escriptor fantàstic.
1: I té unes il·lustracions molt boniques, és una edició molt molt bonica.
0: Molt bé. Doncs jo et porto un llibre que aquest el vaig seleccionar jo en slots, perquè em va cridar molt l'atenció, que es diu Los colores de la pintura, les tècniques pictòriques reveladas a través de les paletes de 50 grandes artistes, Folioscopio, una editorial petitona que està fent coses molt xules a nivell de llibres d'art, va publicar el 2025, de l'Alexandra Loxe, i és un llibre molt xulo perquè contraposa les paletes físiques dels pintors amb els quadres, i tu pots veure quins són els patrons de colors que utilitzaven per pintar quadres, pues, autors tan grans com Velázquez o pues, Picasso, o grans autors, per veure com contraposes, no, una paleta física amb el que després eren els seus quadres. És un llibre molt original i que jo crec que val molt la pena. Això sí, és un llibre d'aquests de taula de cafè, que diem, és un llibre d'aquests grans. Per
1: aquests totxos que m'agraden haver comprat.
0: Exactament. El trobareu a la taula de novetats de la biblioteca, a la sala d'adults, per si no els voleu portar a casa, almenys fullejar-lo allà. Vale? Vinga, cançons. Ara et sorprendré una miqueta amb les cançons, perquè et portaré un grup que últimament sona molt al nostre programa, que són els Iron Maiden, curiosament, un programa de biblioteques, els Iron Maiden, però és que tenen una cançó que es diu Rim of the Ancient Mariner, que connecta directament amb tota aquesta cosa de literatura. Escoltem-la i després t'explico.

0: Doncs aquí tenim els Iron Maiden, perfecte per un programa de biblioteques. I una cançó que ens parla directament d'un poema narratiu, que és The Rim of the Ancient Mariner, del Samuel Taylor Coleridge, i que ells converteixen en una balada romàntica, heavy, com només saben fer els Iron Maiden. Vinga, que jo sé que el pròxim era un repte, el pròxim llibre que em portes era un repte, i l'has trobat.
1: Sí, l'he trobat.
0: Com es diu? Vinga,
1: el llibre es diu Quan les cançons de casa no sonen a l'escola, per una educació antiracista. Està publicat per Eumo Editorial i està escrit per la Marta de Comas Sabat i Alfons Espinosa Miró. Clar, és un assaig educatiu, és pedagògic i és educació antiracista. Llavors, on està la música, no? Perquè el programa era de música. Doncs, bueno, és que aquest llibre no va de pedagogia musical, sinó d'interculturalitat. I aquí la música és un potent connector intercultural, no? Llavors, és fer accessible i inclusiu l'emprenentatge de la música a les escoles, perquè
0: és un element,
1: és un element connector,
0: aglutinador, cultural.
1: I bueno, el llibre parteix de què passa quan les cançons de casa no troben lloc a l'escola, no? I defensa l'educació antiracista i inclusiva.
0: Perfecte, perquè veieu com suem la cancel·lada per trobar connexions, eh? Doncs Ferran, sí. Doncs perfecte, jo et porto un que és més fàcil, eh? Que aquest ha sigut més fàcil.
1: Sí.
0: Es diu Matar al papito perquè no te gusta el reggaeton i a tus hijos sí. El llibre de la Cúpula, el 2025, per l'Oriol Rossell, i un assaig sobre aquest xoc generacional al voltant del reggaeton, el trap i altres músiques urbanes, i no es queda només en el gust musical, sinó que vincula aquest rebuig adult i aquesta adhesió juvenil a canvis de codis socials, culturals, tecnològic, fins i tot, de les últimes dècades. Explica, no?, aquest xoc entre dues generacions a través d'aquests estils musicals, que no sé si t'agrada gaire tu, el reggaeton, el trap.
1: El trap, bueno, encara. El reggaeton, no.
0: No?
1: No, de cap manera.
0: El Ferran, nanai.
1: De cap manera.
0: Mole, mole. Entre el reggaeton i el Leonard Cohen, el Ferran, re. Perfecte, vinga, què em portes?
1: Doncs mira, un llibre molt, molt, molt bonic, sí? Infantil, bueno, però infantil de conèixer més, d'aquests llibres que el poden llegir totes les edats, vale? És un llibre que es diu Em dic Liceu, està publicat per Nòrdica Libros, el 2025 també, és de l'Albert Asensio, i és un àlbum il·lustrat molt bonic, il·lustracions precioses, que parla sobretot de patrimoni cultural, no? I la curiositat és que el Gran Teatre del Liceu pren la paraula en primera persona i explica en primera persona la seva pròpia memòria, no? Llavors el llibre fa un recorregut per espais emblemàtics, records, emocions, històries que han configurat l'ànima d'aquest teatre.
0: Bueno, perfecte, a més nòrdica, si és nòrdica, sabem que és garantia,
1: Sí,
0: nòrdica.
1: Sí, és molt bonic, les il·lustracions.
0: Un dia hem de parlar d'editorials, perquè també són, a mi em tenen moltes al cor robat. Tenen molt al cor robat. Vinga, jo porto Editorial Convel, que ja és més clàssica a nivell de publicació infantil, els contes desconcertants de l'Oriol García Molsona, que van publicar el 2023. Aquest va sortir a l'Atrapallibres? No, o sí? Possiblement un altre...
1: No,
0: que aquest
1: jo,
0: any, no.
1: A mi no em sona.
0: Val, podria ser. Doncs bueno, és un recull de 5 històries musicals basades en anècdotes i curiositats de la història de la música. Si és que cada conte s'acosta als grans mestres musicals des d'una vessant més humana, més divertida, més quotidiana, però incorpora una mentida amagada que el lector ha de descobrir, aquest joc, no?, que et dona una dada falsa i que tu has d'intentar descobrir com un detectiu entre aquestes biografies o aquests contes al voltant de personatges i músics importants. Molt interessant, molt interessant. Un joc també de lector.
1: Bonic.
0: Molt xulo. Doncs vinga, activitats. Què tenim d'activitats?
1: Doncs repassem el que vam dir al programa anterior, que a partir de... Bueno, tenim l'exposició de música il·lustrada al vestíbul, que estarà fins al 18-19 de juny. Tenim la xerrada del viatge musical a través de la pintura a càrrec del Lluís Agustí Tinoco el dia 29, divendres 29 de maig, a 6:45 de la tarda, amb el sec lliure.
0: Perfecte.
1: Tenim també el dia 3, el dimecres 3 de juny, tenim l'última trobada de la temporada del club de còmic infantil, sí, juvenil, el Freakland Story Lab, i en aquesta ocasió, que parlaran, comentaran el Comic Friday de Brubaker, doncs vindrà, tindrem la participació de Montse Vicente, que és la colorista, de la sèrie. Bueno, en aquest cas sí que serà accés lliure, per si obrim, no?, les portes, sí, perquè pugui venir més gent a conèixer la...
0: Serà una sessió de portes obertes. Exacte. Exactament.
1: I després, el dia 4 de juny, tenim l'última sessió dedicada a aquest cicle d'escriptura creativa que farem, amb cos de lletra, i aquest sí que és, han de fer la inscripció prèvia a la Biblioteca de Caldes. I com sempre, ja ho vam explicar també, tenim cada divendres a partir de les 7 de la tarda el Tanquem en Ritme. Són 4 concerts que, bueno, tindrem diverses formacions musicals del municipi. El 5 de juny tenim el Cor Modern i a Jorge Abadías i Elia García. El divendres 12, el conjunt Mini Flaustaff i les orquestres infantil i juvenil de l'Escola Municipal Joan Valls. El divendres 19 de juny, l'Escola Esteix. I el divendres 26 de juny, Lluís i Merlín faran també un petit concert. Això serà sempre a partir de les 7:30. Hem de encara tancar...
0: El vestíbul de la biblioteca.
1: Sí. I en principi...
0: I accés lliure per tothom que vulgui venir. O sigui, sempre tanquem el juny amb música xula.
1: Bueno, tenim més activitats que ens han saltat aquí.
0: Sí,
1: Com que les estem tancant, ja anirem avisant.
0: Perfecte. Doncs nosaltres ja ens acomiadem amb aquestes recomanacions d'avui. La setmana vinent entrem en viatgeteca. Prepara't.
1: Per viatjar no.
0: Per viatjar.
1: Per quedar-me a la biblioteca.
0: No, però viatjar amb les guies.
1: Sí.
0: Que tindrem un programa xulo sobre viatges, o sigui que prepareu-vos, que ja ens queden poquets programes de temporada, però almenys la de viatgeteca serà important. I ens acomiadem amb un grup, en aquest cas els Rolling Stones, amb el seu clàssic Sympathy for the Devil, que està inspirada en el llibre del Mestre i Margarida del Bulgakov, i una cançó clàssica dels Rolling Stones. Doncs ens acomiadem. Adeu.
1: Adeu.

0: sindicats dels docents de Catalunya. Organitzacions com la CGT o la Intersindical, per la seva banda, ja han anunciat que faran campanya pel no a la consulta i han apostat per mantindre el cicle de mobilització previst. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
1: Molt bon dia. Aquestes primeres hores de l'últim dia del mes de maig tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Amb un matí que majoritàriament serà molt assolellat, tindrem l'arribada de molts núvols als Pirineus pel Pirineu més occidental i també per la franja de Ponent. Però a partir del migdia tornarem a tenir creixement de nuvolades que ens portarà una tarda d'inestabilitat una altra vegada a les comarques més del Pirineu i Prepirineu, arribant a afectar també a les comarques de la Catalunya central. Haurem d'estar molt pendents perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta. I tot plegat amb unes temperatures que tant al migdia com primeres hores de la tarda podran recuperar-se lleugerament, sobretot al Pla de Lleida. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
0: I en plana política, la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles, amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada. I les comarques de Lleida, per la seva banda, encaren el gruix de la campanya de la fruita amb un sistema d'11 allotjaments municipals i d'acollida ciutadana que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres que busquen feina. Coincidint amb l'entrada del mes de juny, aquesta setmana entraran en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria en diferents equipaments de la capital del Segrià. I en els esports, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a la final a l'Arsenal. Després de l'empat a 1 al temps reglamentari i després també de la pròrroga, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Hola, hola, molt bon dia, molt bon diumenge. Si escolteu la meva veu a aquesta hora tan intempestiva, podríem dir, perquè són les 9 del matí, bueno, tocades, doncs és que comença la clàssica a l'abast i us dono el bon dia en el cafè, en el te, mandrejant el llit, com dic sempre, o sigui que està molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, està mandrejant el llit. I avui ho fem, en, per mi, en un dels millors. Almenys gaudeixo d'ell com de res, i és de qui gaudeixo, de Schubert. La temporada passada la nostra capçalera era de Schubert. Avui escoltarem la seva novena sinfonia. No vol dir molt de res, perquè si no és que no ens donarà temps a acabar d'escoltar la sinfonia. Llavors, el millor que puc fer, perquè millor que la meva veu, és la música. I us avanço, hi ha un parell de sols de oboe que són únics. Així que molt bon dia, molt bon diumenge. Suposo que en això quasi que acabem al matí, però us donaré al final del programa, perquè us vull desitjar molt bona setmana.

Què dir de Schubert? Doncs que ens va deixar massa aviat. Ens va deixar amb 28 anys i tenia molt, molt a donar-nos. Aquesta sinfonia és única, la novena sinfonia, i us encomano per d'aquí a una setmana que esteu de nou amb mi. Ara no sé si la setmana que ve toca programa o no. Em sembla que encara m'agafa vacances. No perquè jo vulgui, sinó perquè són imposades. I llavors, doncs, si no és la setmana, el proper diumenge serà el següent. I tornarem a estar amb vosaltres, al vostre costat, donant-vos, com dic jo, molt bon diumenge, molt bona setmana. I des d'aquí, el que més desitjo és que el meu desig de que sigueu molt feliços es compleixi. Així que molt bon dia, molt bona setmana, diumenge, vacances, qui les tingui, perquè jo no les tinc. I llavors, això mateix, que sigueu molt feliços, que és el millor consell i el millor que us puc dir des d'aquest diumenge. Us deixo encomanant d'aquí a una setmana que esteu al meu costat i això mateix que molt bon dia, molt bon diumenge i molt bona setmana. Us encomano d'aquí a 7 dies que esteu al meu costat. Al 107.8 i si no a l'Alexa, podeu baixar l'aplicació al mòbil. Teniu tantes opcions si em voleu escoltar a mi i a Ràdio Caldes, que és increïble. Així que us deixo pensant en totes les opcions que teniu per estar al nostre costat. Vinga, us deixo. Fins aviat i que encantadíssima d'estar al vostre costat els diumenges al matí. Fins ben aviat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord al que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat l'altre expresident exsocialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
2: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any.
0: I en successos, la teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí, això sí, sense causar ferits.
2: Ja s'ha demanat als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats. Uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució els que ho torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se ahir a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a un del temps reglamentari, els francesos es van emportar el títol a la tanda de penals.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des de demà dilluns i fins dijous.
1: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord a què divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
2: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
3: Aquestes 6.400 dotacions, ho deurem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix el model d'escola inclusiva, que és no només es posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
2: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
0: I el que també es manté en aquest cas és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
1: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça Catalunya i la seu de la Generalitat a Girona. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
0: Seguim ara parlant d'inversions, ja no en l'àmbit educatiu després d'aquest preacord, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació. El programa inclou subvencions i acompanyament tècnic i aposta especialment per establiments multiservei, espais que combinen restauració, serveis i àrees de trobada.
1: El programa s'articularà en 3 línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
0: Obrim plana política. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Diu que continuarà fins l'any vinent, que toca eleccions, i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit, literalment, que ha dit que hi ha entrebancades perquè no són motius suficients per deixar la presidència.
4: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
1: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí, després del que ha denominat unes setmanes complicades. El president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte, en paraules seves, als que volen fer mal, en referència a la dreta i a l'extrema dreta.
5: I davant del que ha passat aquests darrers dies els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
0: I precisament Esquerra Republicana continua confiant que els socialistes compliran els acords als quals han arribat per votar a favor dels pressupostos.
1: Ho ha dit el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
6: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
7: Sí.
6: Sí?
7: I sap per què me'l crec? Jo em crec el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos a govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutu quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutu, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
1: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar electrodomèstics serà, per tant, una mica més car que en les setmanes anteriors.
1: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixen després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'anterior. Això és exactament el que ha passat. L'IPC d'abril ha caigut fins al 3,2% interanual, dues dècimes menys que el març.
0: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
1: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes pel bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
0: Parlem ara de successos. La teulada del centre excursionista de Terrassa s'ha ensorrat parcialment aquest matí sense causa ferits. Els bombers han rebut l'avís d'aquest incident poc abans d'un quart de vuit.
1: Es tracta d'un edifici de planta baixa i golfes situat al carrer Sant Llorenç. Els bombers han fet una primera revisió de l'immoble des dels edificis del costat i després des de l'interior i han confirmat que no hi havia ningú. Han tallat després l'escomesa d'aigua i d'electricitat i han activat l'arquitecte municipal. Es demana als veïns que tenen terrassa adjacent amb l'edifici afectat que, com a mesura preventiva, no surtin a l'exterior.
0: I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 26 anys com a presumpta autora d'un furt de 920 euros d'una parròquia de Nou Barris a Barcelona que havien de servir per pagar les excursions d'uns nens.
1: Com detalla la policia en un comunicat, els fets van ocórrer el passat 15 d'abril a les 8 de la tarda, quan el mossèn de la parròquia, que custodiava els diners, va atendre un home i una dona que es van fer passar per persones necessitades. Els sospitosos van fer sortir la víctima del seu despatx, aprofitant la seva distracció, van robar els diners. Els Mossos van detenir la dona, que duia el mòbil del mossèn a sobre, el passat 28 de maig. No es descarten nous arrestos, atès que la investigació continua en marxa.
0: Parlem ara de salut, perquè avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac, on el debat se centra també en un producte que cada cop preocupa més. Parlem dels vapejadors.
1: Tot i que sovint es presenten com una alternativa segura al tabac, metges i entitats de consum alerten que els seus efectes sobre la salut i el seu ús entre joves van a l'alça. Ens dona tota la informació Núria Parera.
8: Els vapejadors s'han convertit en un dels grans protagonistes del dia sense tabac, especialment pel seu auge entre adolescents i joves. Des de Facua, el seu secretari, Gerard Hernández, reclama més control sobre la venda d'aquests dispositius.
9: Hem de ser valents, no només per seguir que no es vengui a qualsevol persona, en aquest cas menors, sinó anar més enllà i prohibir-ho definitivament.
8: Hernández alerta que els sabors i la publicitat els fan especialment atractius pels més joves, una preocupació que comparteix el sector sanitari. El doctor Alejandro Frino, de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum del Tabac, assegura que ja s'estan detectant casos clínics relacionats amb el vapeig.
10: Realmente nos están llegando y muy preocupante porque es gente que está enferma con el vapor. Lo que ocurre es que no están viniendo para dejar de fumar, sinó que estan viendo por las enfermedades que le causa.
8: Frino adverteix de lesions pulmonars greus, com l'EVALI, i d'altres possibles afectacions cardiovasculars. També recorda que els danys poden aparèixer en poc temps i ser irreversibles.
10: Toda la química que tiene estos dispositivos resulta tóxica para el pulmón porque el pulmón no puede recibir elementos extraños. Pero nosotros estamos viendo que es tan nocivo o incluso más rápidamente nocivo que un cigarrillo. El problema más grande que tenemos es que el tiempo va en contra de la salud de los pacientes, va en contra de la sanidad y va a favor de la industria.
8: Tant des de consum com des de sanitat coincideixen que els vapejadors no són innocus i insisteixen que la millor opció continua sent deixar de fumar.
0: Des de Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, també s'han sumat aquest Dia Mundial Sense Tabac amb 20 anys de suport per deixar de fumar. Des de Ràdio Sant Andreu ens ho explica Jordi Milian.
11: Sant Andreu de la Barca commemora el Dia Mundial Sense Tabac posant en valor la tasca de la consulta en dades de habituació tabàquica en què aquest 2026 celebra 20 anys d'activitat. Des de la seva creació, l'any 2006, el servei ha ajudat a centenars de persones a abandonar el consum del tabac i a millorar la seva salut. Actualment la consulta ofereix atenció al CAP de l'Avinguda Constitució i de la Solana amb seguiment especialitzat per als casos que ho requereixen. Jessica Morillas, directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca.
12: Consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma.
11: La celebració arriba en un context de més conscienciació social sobre els riscos del tabaquisme, però també de preocupació per l'augment de l'ús de vapers entre els joves. Enguany, l'Organització Mundial de la Salut dedica la jornada a una campanya que alerta sobre les estratègies utilitzades per fer atractius aquests productes, especialment entre la població jove.
0: Continuem parlant de les altes temperatures i, en aquest cas, de la calor. Anem a veure, el proper dimecres tornarà a obrir la piscina municipal del municipi d'Olot.
1: Des de fa alguns anys, l'Ajuntament de la capital de la Garrotxa opta per obrir aquest equipament a principis de juny per les altes temperatures que acostuma a haver-hi. Enguany s'han fet diverses millores per poder garantir una bona qualitat al públic durant l'estiu. Des d'Olot FM, Natàlia Moreno.
13: Tanquem un mes de maig amb temperatures dignes d'estiu i, com ja és habitual en els últims anys, des de l'Ajuntament d'Olot opten per obrir més aviat la piscina municipal d'Olot. De fet, aquest pròxim dimecres, les quatre piscines i les instal·lacions d'aquest equipament estaran disponibles per tots els garrotxins i garrotxines. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Cellabona, explica que enguany les piscines estaran en perfectes condicions perquè ja s'han arreglat alguns detalls durant els mesos previs a la seva obertura.
14: He actuat en alguns d'aquests vasos per poder resoldre algunes petites fuites que havíem identificat, algunes millores també en el que són els sistemes a la maquinària d'aquestes instal·lacions, que havíem doncs, identificat que ens ajudaven a tenir amb més bones condicions les piscines, millor condició i millor qualitat de l'aigua, i per tant doncs, podem dir que les obrim puntualment, amb tot posat al dia, tot a punt, per gaudir d'una bona campanya d'estiu.
13: Els horaris són de dilluns a divendres, de 9 del matí a les 8 del vespre, i els caps de setmana i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Pel que fa al tema d'entrades i abonaments, des de l'Ajuntament d'Olot han decidit mantenir els mateixos preus que l'estiu passat.
0: I aquest cap de setmana també s'ha inaugurat la temporada de platges a Mataró amb la posada en marxa del servei de vigilància i socorrisme.
1: La principal novetat de la temporada de bany d'aquest any a la capital del Maresme és la millora de l'accessibilitat i la inclusió a les platges, tot i que per això encara caldrà esperar uns dies. Des de Mataró Ràdio, Beti Doñate.
15: Des d'aquest dissabte ja poden veure's a les quatre platges de Mataró els socorristes que fins al setembre vetllaran per la seguretat dels usuaris. En total són 13 les persones encarregades de vigilar, sota la coordinació de l'empresa proactiva, les platges del Varador, Callao, Ponent i Sant Simó. Cada dia, de 10 a 7 de la tarda, els socorristes pengen la bandera que indica l'estat de la mar i vigilen que no hi hagi cap incident, no només a l'aigua. Hernán Mocho és el coordinador de l'equip de socorristes.
16: Aquí passen més coses en l'arena que en l'aigua. Hay lipotímies, códigos rojos, como le llamamos nosotros, que son paros cardíacos, golpes de calor, infinidad de cosas que pueden pasar, vienen primero y nos llaman a nosotros, así que hacemos la primera evaluación de la persona.
15: Pel que fa a les novetats, aquest any s'amplia als caps de setmana el servei de bany assistit que ofereix la Creu Roja i que començarà a finals de juny. L'altra novetat és una campanya on s'informa que a partir de l'estiu vinent ja no es podrà fumar a la platja. La temporada de bany acabarà el 13 de setembre.
0: Obrim ja el bloc cultural i avui comencem parlant de sardanes.

0: Aquesta que sentiu és la sardana galanesa d'Anna Abad, guanyadora dels Premis Preludi impulsats per Som Sardana en la categoria d'audiència. Ha estat la més votada entre els espectadors que s'ha emès aquesta passada nit a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: Altres premiats en aquesta gala són Martí Delgado amb la sardana País d'Atzur i d'Or, i en la categoria musical Jove i Joan Droguet amb la sardana Quan no es troben les paraules en la categoria musical. La Garriga ha estat l'escenari d'aquests primers premis Som Preludi.
0: I marxem ara fins a Torelló, que ha tornat a convertir els seus carrers en escenari amb una nova edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer.
1: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: Torelló tancava ahir la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, que enguany ha tingut la comunitat com a fil conductor sota el lema La cultura es cou al carrer. Des de l'organització La Tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, fa una valoració molt positiva.
3: La veritat és que estem molt contents perquè hi ha hagut tanta afluència de persones, però també molt bona rebuda de totes les protestes que han hagut en el festival. S'han omplert els carrers i les places amb gent amb ganes de veure art i cultura al carrer, i per tant la valoració a hores d'ara és molt positiva.
2: Entre les actuacions destacades hi ha hagut Aleta, de la companyia Marc Fernández, que fusiona dansa i imaginari casteller, o Clam, de la companyia Femut, inspirat en el món dels gegants.
3: Que la gent surti al carrer, que ens trobem, que ens desvirtualitzem una mica, que passem de les experiències individuals a les col·lectives. Part bonica del festival, no? Que transcendeix més enllà del que veus i del punt de trobada que facilitem com a festival.
2: Amb aquesta nova edició, el Festus referma la seva aposta per portar la cultura contemporània a l'espai públic i convertir-lo en un punt de trobada ciutadà.
0: Com heu escoltat, estàvem sentint a la companya del nou FM, Núria Pereira, que ens ha explicat com durant aquest cap de setmana Torelló ha omplert places i espais públics de circ, dansa, teatre, música i arts visuals amb la comunitat com a fil conductor. Són les 2:21, doncs anem a parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè el PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la seva fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
1: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat quan va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'exblaugrana Dembélé. Quedava mitja de partit, però el resultat no es va moure, tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments del PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
0: La nota negativa d'aquest partit finalment no va ser a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
1: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
0: Passem a parlar ara del play-off, en aquest cas l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació, ja aquí a casa nostra, que es disputa avui entre el Cornellà i el Badalona. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
5: El Municipal de Cornellà serà l'escenari aquesta tarda del partit d'anada de la final autonòmica del play-off d'ascens a segona federació. El Badalona intentarà aconseguir un bon resultat de cara a la tornada. La segona eliminatòria del play-off d'ascens entra en escena i amb el desgast provocat per la primera, Badalona i Cornellà mesuraran les seves forces per tal d'aconseguir el premi de disputar la ronda final contra el representant de Galícia i jugar-se l'ascens. Tant un equip com l'altre arriben amb baixes importants a aquest compromís d'anada i s'haurà de veure com gestionen la situació. A la Lliga, el Badalona va ser molt superior en els dos partits, però ara és un altre context molt diferent. El tècnic Miquel Azparren assegura que l'eliminatòria no quedarà resolta fins al segon partit.
6: Pues la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatòria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
5: El duel entre el Cornellà i el Badalona es disputarà diumenge a un quart de sis i es podrà seguir en directe per la xarxa de televisions locals.
1: Baixem una categoria més fins al play-off de la Lliga Elite, on aquesta tarda també es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
7: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als potablava que no se'n refien, però d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
8: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. És veritat que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt i jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa i la segona sí que serà, jo crec, que el resultat s'ha mantingut un partit més obert, amb moltes més ocasions.
7: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar ensenyant fins a 2 acompanyants de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnier visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 3 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint els dos primers del temps reglamentari i el 3-2 definitiu ja a la pròrroga.
0: I acabem parlant de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es va proclamar campió de Lliga. Aquest és el títol número 26 i el 21è consecutiu, després de superar el Sabadell en el segon partit de la final, on s'haurà d'esperar el tercer per saber qui és el campió. És a la divisió d'honor femenina, ja que el Mataró va superar el Sant Andreu per 14-11 i força el tercer partit, que es jugarà el proper dimarts a partir de les 9 de la nit. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
4: La ràdio que parla de tu.
5: Latino Mix. Siempre con lo mejor de la música latina. Los más grandes exponentes.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Queden desconvocades les vagues territorials d'ensenyament que hi havia previstes des d'aquest dilluns i fins dijous.
2: Ahir els sindicats majoritaris van decidir que consultaran a tot el professorat si avalen o no el preacord que divendres van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva a les mobilitzacions. CGT i la Intersindical, per la seva banda, sí que mantenen la convocatòria de vaga.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En matèria política, el president Pedro Sánchez insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Diu que continuarà tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
2: Ho ha dit durant la celebració de la Festa de l'Arròs a les comarques de Tarragona, a Constantí.
0: I en matèria econòmica, la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%.
2: La mesura desapareix després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte fa un any. A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà al 0,5% actual, que tornarà al 5% habitual.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? L'última jornada d'aquest mes de maig està sent molt tranquil·la al conjunt de Catalunya, amb un matí molt assolellat, molt estable, i hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims, que aquestes hores ja són molt més compactes. Tenim creixement de nuvolades destacades al Pirineu i Prepirineu, que els propers minuts, hores, ens portaran els primers ruixats, uns ruixats que descarregaran amb molta intensitat i que també acabaran afectant a la Catalunya central. Molts d'ells inclús aniran acompanyats de calamars o pedra. Per tant, molta precaució als que torneu del cap de setmana, perquè les carreteres podran ser moments complicats. Amb unes temperatures que a poc van tirant cap amunt, i avui esperem a superar els 35-36 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, i a la resta, la calor a poc s'anirà intensificant. Amb un dilluns, inici del mes de juny, que a la tarda els ruixats quedaran restringits, sobretot a l'Alt Ripollès i també a l'Alta Garrotxa. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en els esports, el PSG de Luis Enrique aixeca la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal.
2: Després de l'empat a 1, el

0: Tot el professorat, si avalen o no el preacord al que divendres, van arribar amb el Departament d'Educació i que, mentrestant, feien una treva de les mobilitzacions. Precisament, CGT i la Intersindical sí que mantenen la convocatòria de vaga. Ens ho explica Norma Lebrero.
1: La consulta serà telemàtica, es farà a través del correu corporatiu dels mestres i s'obrirà aquest dilluns al migdia fins dijous a la mateixa hora. Dijous mateix decidiran, en funció dels resultats, si mantenen o no la vaga convocada per divendres a tot el sector educatiu. El preacord preveu millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, amb nous complements retributius i un reforç de les plantilles dels centres educatius, especialment per atendre les necessitats de l'escola inclusiva. Ho explicava a la xarxa la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Aquestes 6.400 dotacions, ho veurem deixar molt clar, és la dotació mínima a desplegar. Per tant, menys que això no es desplegarà, sinó que més aviat anirà més i que serà doncs, en marc, en funció de les necessitats que es vagin detectant en els centres educatius. Així que per nosaltres aquesta qüestió, la veritat és que hem fet un pas considerable i sobretot aquest canvi de mirada que requereix doncs, el model d'escola inclusiva, que és no només és posar recursos, sinó que és generar aquests espais de coordinació, generar aquests equips psicosocials, psicosocioeducatius.
1: Els sindicats signants del preacord demanen el vot favorable, mentre que altres organitzacions com la CGT, la Intersindical i la COS ja han anunciat que faran campanya pel no, perquè consideren que algunes reivindicacions clau han quedat fora de l'acord. De fet, aquests sindicats mantenen convocades les vagues per dilluns i per dijous.
3: El que sí que es manté és la protesta per part de la coordinadora d'assemblees educatives a la delegació del govern a Girona.
0: La intenció dels participants és instal·lar-se entre la plaça de Catalunya de Girona i la seu de la Generalitat. El programa preveu espectacles familiars, concerts, castells, un dinar popular i l'acampada, segons el cartell difós per la coordinadora.
3: Continuem ara parlant d'inversions, ara ja no, en l'àmbit educatiu, perquè la Generalitat impulsarà aquest mes de juny el programa Arrel, una nova línia d'ajuts dotada amb 2,1 milions d'euros per crear i mantenir comerços en micropobles amb l'objectiu de fixar l'activitat, reforçar la cohesió social i combatre la despoblació.
0: El programa s'articularà en tres línies d'ajuts. La primera estarà dirigida als ens locals perquè puguin fer obres i crear nous establiments. La subvenció podrà cobrir fins al 80% de la inversió amb un màxim de 18.000 euros per projecte. En aquest àmbit, la idea és que els ajuntaments busquin via concurs un emprenedor i que l'acompanyin durant tot el procés sense buscar necessàriament un rèdit econòmic del negoci. La segona línia donarà suport al funcionament i consolidació d'establiments impulsats pels ajuntaments, mentre que la tercera s'adreçarà a negocis privats ja existents en municipis rurals. En aquests dos casos, les subvencions cobriran fins al 50% de les despeses amb un topall de 5.000 euros.
3: Obrim plana política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix que no dimitirà després del cas de corrupció que aquesta setmana ha esquitxat un altre expresident socialista. Parlem de José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Pedro Sánchez diu que continuarà fins l'any que ve, que toca eleccions i tot el temps que vulguin i decideixin els espanyols a les urnes. Ha assumit literalment i ha dit que entre bancades poden succeir, però que no són motius suficients per deixar la presidència.
4: No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
0: A més, Sánchez no ha perdut l'oportunitat d'atacar directament a l'oposició, titllant-la de, en paraules seves, tramposa per tractar d'enderrocar el govern amb les seves males arts.
3: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia.
0: I ho ha dit durant la celebració de la Festa de la Rosa a les comarques de Tarragona, a Constantí. Després del que ha denominat, i també en paraules seves, unes setmanes complicades, el president de la Generalitat ha estat taxatiu respecte als que també, com ho diu ell, volen fer mal en referència a la dreta i extrema dreta.
5: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per a l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
0: A nivell català, ella també ha aprofitat per agrair a Esquerra i als Comuns el seu suport per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat.
3: Precisament Esquerra Republicana confia que els socialistes compliran, doncs, aquests acords a què han arribat per votar els pressupostos.
0: Ho ha dit el portaveu dels Republicans del Parlament, Jordi Alberto Caballero, en declaracions al programa Ciutadella.
6: Se'l creu el PSC quan diu que el PSOE aprovarà això?
7: Sí.
6: Sí?
7: I sap per què me'l crec? Jo em crec que el PSC quan diu això perquè forcem que hi hagi una bilateral abans que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden a la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà, perquè, d'altra banda, sempre hem de partir del principi de confiança mutua quan s'arriba a un acord. Si ja no hi ha principi de confiança mutua, és evident que no pots arribar-hi a cap tipus d'acord.
0: Podreu seguir l'entrevista sencera aquesta nit a 9:45 a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Parlem ara de economia, perquè la llum i el gas natural tornaran a tributar l'IVA al 21% a partir de demà, després d'uns darrers mesos amb el tipus reduït al 10%. Encendre la llum o utilitzar l'electrodomèstic serà, doncs, una mica més car que en les darreres setmanes.
0: Les rebaixes fiscals les va aprovar el govern espanyol el mes de març per compensar l'encariment de l'energia arran del conflicte a l'Orient Mitjà i el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Ara desapareixeran després que l'Institut Nacional d'Estadística hagi confirmat que els preus d'aquests productes s'han moderat respecte a fa un any. La normativa estableix que els ajuts s'eliminen quan el preu d'un producte baixa més d'un 15% respecte al mateix mes de l'any anterior.
3: A més, l'impost especial sobre l'electricitat també pujarà del 0,5% actual, tornarà al 5% habitual. En canvi, els ajuts fiscals als carburants, tant a la gasolina com al dièsel, es mantindran actius fins al 30 de juny.
0: També es manté la rebaixa de 20 cèntims per litre destinada a col·lectius professionals, com ara transportistes, agricultors, pescadors i ramaders, així com els descomptes del bo social elèctric per als consumidors en situació de vulnerabilitat.
3: I parlem ara de salut, perquè aquests dies s'està fent a Chicago, als Estats Units, la convenció anual de la Societat Americana d'Oncologia, i des d'allà arriben molt bones notícies amb estudis liderats per centres mèdics catalans de prestigi.
0: Un està relacionat amb el càncer de pròstata metastàsic. El de pròstata és el càncer més freqüent entre els homes, tot i que només un 10% es detecta en fase de metastàsica. En aquest estudi, en el que hi participa el Vallebron Institut d'Oncologia, ha demostrat que una combinació de fàrmacs pot reduir a la meitat la progressió de la malaltia o de mort en els pacients. Es tracta d'un assaig clínic en fase 3, és a dir, que ja s'ha provat en pacients abans d'aprovar el seu ús general.
3: I l'altre estudi fa referència al càncer de mama, i és que la immunoteràpia es consolida com el tractament estàndard per aquest tipus de càncer triple negatiu localitzat, el subtipus més agressiu i que representa el 15% dels casos diagnosticats.
0: Així ho avalen els resultats definitius d'un estudi internacional que s'ha presentat fa unes hores al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia Clínica, celebrat, com us explicàvem, a Chicago. I el metge espanyol Javier Cortés hi té un paper molt rellevant. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
8: La importància de l'estudi és que s'ha fet un seguiment de 1.200 pacients durant 8 anys. Els resultats demostren que combinar immunoteràpia i quimioteràpia millora la supervivència en torn a un 85% de casos, davant del 77% de les que només van rebre quimioteràpia. El treball ha estat coliderat pel doctor Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona i referent internacional en càncer de mama.
9: Bueno, yo creo que después de tantos años de este estudio, lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
8: Segons Cortés, aquest tractament combinat és actualment la millor opció terapèutica en el cas del triple negatiu, tot i que encara no s'aplica de forma generalitzada.
9: Y me atrevería a decir que no solamente en el futuro, vamos a hablar más de tratamientos dirigidos, sino de quimioterapia, ya en el presente estamos dando mucho más tratamiento dirigido en forma de moléculas pequeñas, en forma de inmunoterapia, en forma de fármacos anti-HER2, etcétera, etcétera, y menos quimioterapia. O incluso la combinación de ambos, dando resultados espectaculares. Por lo tanto, muchas veces más es menos, y lo que tenemos que hacer es ir por esta vía de individualizar muchísimo el tratamiento, dar a cada uno lo que necesita.
8: Coincidint amb la presentació de l'estudi, el doctor Cortés ha rebut a Chicago el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que reconeix la seva trajectòria. El metge espanyol ha participat en el desenvolupament de 12 fàrmacs aprovats a Europa pel càncer de mama metastàsic i amb més de 150 projectes d'investigació.
3: I seguim parlant de salut, en aquest cas la dels animals, i més concretament la de les mascotes per excel·lència, la dels gossos, on la prevenció és un factor clau.
0: Ara que comença l'època de més calor, les puces i les paparres són un dels principals perills als quals s'enfronten els gossos. Per sort, hi ha tractaments de tota mena, però per evitar mals majors, els veterinaris recomanen prevenir abans de curar. Des de Ràdio Ripoll, Marc Roura.
10: Els forts episodis de calor dels darrers dies han avançat la presència de puces, paparres i mosquits, paràsits que esdevenen un perill per a gossos i gats. Si bé és cert que hi ha molts productes per tractar les seves picades, els experts, com la veterinària de la clínica Camp de Bet, Àfrica Montaner, recorden que la prevenció és clau.
11: Sobretot és la prevenció. Sí que és veritat que ara els productes que tenim són molt ràpids i en qüestió de 4-5 hores, com a molt 24 hores, queden tots els animals fulminats, és a dir, els paràsits.
10: Un altre dels insectes a tenir en compte és la processionària. El remei més efectiu, vinagre de poma.
11: Hi ha productes també comercials, però portant vinagre de poma, i en el moment que l'animal toqui, sigui amb la llengua, amb el morro, amb les potes, mullar-lo bé amb allò. No fregar, mullar-lo bé, i després sí que trucar al veterinari per si de cas si s'infla molt o això, que no hi hagi una reacció que es pugui ofegar.
10: Els collars, pipetes i esprais que repelen aquests insectes també repelen la mosca que provoca leishmaniosi, una malaltia que té tractament però que no té cura en els gossos.
3: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Sant Cugat en Palestina no vol que el conflicte a Gaza quedi en l'oblit. És per això que avui el col·lectiu ha organitzat una jornada per assenyalar-ho amb una exposició interactiva, una xerrada i un dinar solidari. Des de Cugat Media ens ho explica Ignasi Riera.
12: Els santcugatencs han pogut viure una petita part del patiment de la població palestina aquest diumenge amb una iniciativa de l'associació Sant Cugat en Palestina. Passar per un control amb guàrdies armats, escoltar els horrors de la guerra i fugir a correcuita amb les quatre coses que tens temps d'agafar han sigut algunes de les activitats per recordar el genocidi que es continua produint a la franja. Dunia Febrer, membre de l'associació, ha reivindicat la posició de l'Ajuntament amb la causa palestina.
13: Hi ha moltes coses que es podrien fer des dels ajuntaments, que es podria fer mocions també per estar a favor del boicot, de les sancions, de la desinversió, i no ser còmplices amb empreses israelianes, amb empreses d'aquí que també estan beneficiant-se del genocidi, i és tot un seguit de coses que no és només no deixar de parlar i no deixar de veure el que està passant.
12: La iniciativa ha finalitzat amb uns balls palestins i un dinar.
3: I d'altra banda, avui l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona ha organitzat una jornada informativa i de portes obertes per tal de captar nous voluntaris.
0: Durant la trobada s'ha pogut veure una exhibició de material d'emergència, carpes de coordinació, kits d'acollida, llits, mantes i vehicles operatius. També s'ha fet una explicació de les funcions dels voluntaris, com es gestiona la logística i la prevenció als esdeveniments de la ciutat, i s'ha ofert tota la informació sobre el voluntariat, requisits i formació oficial a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
14: Les associacions de voluntaris de protecció civil es defineixen com organitzacions de persones disposades a col·laborar de forma desinteressada amb les administracions públiques per tal de protegir a les persones, els béns i el medi ambient en situacions d'emergències. Però davant d'una societat amb cada vegada més necessitats, requereixen de més voluntaris per poder cobrir totes les demandes. Per això, des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona, conjuntament amb l'Ajuntament, han organitzat una trobada per tal de captar nous integrants. Així Així ho explica Montserrat Casas Amat, presidenta de l'associació.
15: La idea és que volem fer moltes coses i podem ser molts equips fent les coses i coordinant-nos i no tots haver de fer una mica de tot i al final doncs, no poder fer tant, perquè veiem molt de potencial. Avui en dia hi ha moltes necessitats.
14: En aquesta trobada, els assistents també se'ls explica tot el que fan els membres de l'associació, ja que moltes vegades només en coneixem una petita part. Ho diu així Jordi Sánchez Escué, cap de l'associació a Girona.
16: O sigui, fem des d'atenció a la població, tota la part de gestió de prevenció d'incendis forestals, prevenció d'inundacions, tota la part d'acollida i de atenció també de formació a la població. Fem tota aquesta part també d'estar a les escoles.
14: Amb tot això, des de l'associació es confia en poder augmentar el nombre d'efectius i donar així un servei de major qualitat a tota la població.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de la Sénia, al Montsià, que s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de la música de banda amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla, que ha reunit agrupacions i artistes de Catalunya, el País Valencià i Aragó.
0: El certamen ha tingut com a gran reclam la presentació del nou disc de la cantautora Montse Castellà. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
17: La Sénia s'ha tornat a convertir en un punt de trobada musical amb una nova edició del festival Músiques en Terres de Cruïlla. Durant tres dies, el municipi torna a demostrar el gran potencial de la música de banda com un nexe d'unió que trenca qualsevol frontera geogràfica. Escoltem Mercè Gisbert, vicepresidenta de l'agrupació musical senienca.
18: La Sénia és frontera natural en Aragó i en València. De fet, el riu Sénia partix València i Catalunya i el pic del Tossal del Rei mira cap a tres comunitats autònomes i que a tres municipis de tres comunitats autònomes diferents.
17: Un dels plats forts d'enguany ha estat la presentació del nou disc de Montse Castellà, un treball que la cantautora ha enregistrat amb la banda musical senienca i que ha estat adaptat pel director Pep Vila, un projecte que s'ha estrenat en directe.
19: El nou projecte meu, el disc de Groenlàndia, que celebra 30 anys als escenaris, té una peça importantíssima i essencial, que és la banda municipal de l'agrupació musical senienca. I, per tant, havíem de vindre a casa seva, al seu poble.
17: Més enllà dels concerts, el festival busca potenciar els nous artistes de Catalunya, València i Aragó, i les escoles han unit forces per fomentar trobades i generar contactes de cara a properes festes.
20: El gran silenci ens fa tot el que som.
3: Seguim parlant de cultura i seguim a les Terres de l'Ebre, perquè el Literàrum de Móra d'Ebre ha tancat l'edició del 2026 marcada pel creixement de la programació i una notable resposta per part del públic.
0: Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
21: Durant 4 dies, la Fira d'Espectacles Literaris ha programat 25 actuacions, 26 presentacions de llibres i 6 exposicions, amb una gran afluència de visitants. Lluís Xavier Flores, director del Literàrum, valora molt positivament la recuperació de l'essència del certamen.
22: Contentíssims per la resposta, sobretot en guany. Crec que ha hagut un gran esforç de tot l'equip perquè la fira, com he dit en diferents ocasions, torne a recuperar també aquests actes que alguns anys, en els primers moments, tenia, com aquesta sessió golfa, fidelitzar els programadors.
21: Entre les propostes més singulars d'enguany ha destacat Chant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació inspirat en les tradicions orals del Pirineu i l'observació dels ocells. L'organització s'ha mostrat molt satisfeta per l'acollida rebuda i ha destacat que aquesta edició reforça el paper del Literàrum com a aparador de referència de la literatura en escena als territoris de parla catalana.
3: Les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol. El PSG de Luis Enrique guanya la seva segona Champions consecutiva després d'imposar-se a l'Arsenal. Molt aviat es van avançar els anglesos amb el gol de Havertz i a partir d'aquí van exhibir la fortalesa defensiva que els havia portat fins a aquesta final.
0: L'equip parisí va monopolitzar la possessió i el domini, però no va ser fins a la segona meitat, com va aconseguir l'empat arran d'un penal transformat per l'exblaugrana Dembélé. Quedava mitja hora de partit, però el resultat no es va moure. Tampoc durant la pròrroga, on el desgast físic va passar factura a tots dos equips. Ja a la tanda de penals, el català David Raya, porter de l'Arsenal, va aconseguir aturar un dels llançaments al PSG, però dos dels seus companys van fallar, donant el triomf al conjunt francès.
3: La nota negativa finalment no va estar a Hongria, seu de la final, on es va viure una autèntica festa del futbol, sinó a França.
0: I és que la nit de celebració a París va acabar amb més de 700 detinguts per part de les forces de seguretat franceses.
3: I aquí a casa nostra el Sabadell va arrencar amb derrota al play-off d'ascens a la segona divisió.
0: Mal resultat pels arlequinats, que van perdre contra el Real Madrid Castilla per 2-0. La tornada serà divendres vinent a la Nova Creu Alta i l'Europa s'estrena avui a un quart de cinc contra el Celta Fortuna a Can Dragó.
3: Parlem ara dels play-off a la Lliga Elite, on aquesta tarda es disputa la tornada de l'eliminatòria de semifinals entre el Prat i el Sant Mauro. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: Associació Esportiva Prat i Sant Mauro es retroben 8 dies després en el partit de tornada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Federació. El 0-1 de l'anada dona un avantatge als Pota Blava, que no se'n refien, però, d'un Sant Mauro que va acabar la temporada com un tir i que buscarà apurar les seves opcions d'assolir un pas històric. En qualsevol cas, tan cert és que el Prat, que venia de 5 derrotes consecutives, ha viscut i entoma aquesta victòria com una reacció esportiva i com un punt d'inflexió de cara al que queda de promoció d'ascens. Escoltem el porter dels Pota Blava, Dani Guiseris.
2: Jo crec que serà una primera part on els dos esperarem una miqueta. Jo crec que anem a una avantatge de 0-1, però sí que és un resultat molt curt, i jo crec que la primera part serà de una mica de veure què passa, i la segona sí que serà, jo crec, si el resultat s'ha mantingut, un partit més obert, amb moltes més ocasions.
1: Els socis de l'Associació Esportiva Prat podran anar ensenyant fins a 2 acompanyants de manera gratuïta. El futbol base està convidat al partit i els menors de 16 anys també tenen l'entrada gratuïta. A més, es repartiran pràcticament 300 aplaudidors perquè el Sagnier visqui una jornada per al record en un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més.
0: I el guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà l'últim bitllet d'ascens a la Tercera Federació davant la Pobla de Mafumet. Els tarragonins ahir van haver de tirar d'èpica per superar el Rubí, que va arribar al descans amb un 0-2 favorable. L'anada havia acabat amb empat i a un, i els locals necessitaven 2 gols per fer valer la seva millor classificació a la Lliga. I els van acabar aconseguint. Ja a la pròrroga els rubinencs necessitaven marcar, però finalment la victòria va ser per a la Pobla per 3-2.
3: I parlem ara de futbol femení, perquè avui acaba la Lliga F amb el darrer partit pel Badalona Women, que s'enfronta al Llevant. La prèvia del duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
4: Per quart any consecutiu, el Badalona Women aconsegueix l'objectiu marcat a principi de temporada, salvar la categoria. Les badalonines jugaran un any més a la Lliga F, la màxima categoria estatal. Ha estat una gran temporada per l'equip, que ha jugat els seus partits a Palamós, ja que la competició obliga a disputar en camps de gespa naturals, superfície que no té l'estadi municipal de Badalona. La substitució d'Anabel Junyent al novembre i la incorporació de Marc Ballester van millorar les sensacions de l'equip. Les jugadores van aconseguir una històrica classificació per semifinals de Copa de la Reina, on van empatar el Barça a 0. A més, s'ha aconseguit la salvació amb solvència i amb moltes jornades d'antelació. El partit contra el Levante s'afronta com un tràmit, ja que cap dels dos equips es juga res. L'equip granota va certificar el seu descens 2 jornades endarrere, tot i que en el darrer partit, a casa, voldran donar una bona imatge. El maig es jugarà avui a les 4 de la tarda en la jornada unificada de la Lliga F.
3: Precisament a les 4 de la tarda i en aquesta jornada unificada també tanquen la Lliga l'Espanyol i el Barça. Les blanquiblaves reben el Sevilla i el Barça visitarà el Madrid Club de Futbol. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Tot el bàsquet, tant el calderí com l'NBA, l'ACB o l'Eurolliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6 i mitja de la tarda, en directe, i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
2: Que no, tia, que ho he buscat i les dues formes són correctes.
1: Ah, vale, pues posa'l, posa'l.
3: L'estanteria d'en Jordi.
4: Sí, són les 3. I avui és diumenge. Això és l'estanteria del Jordi. La, la, la, la, la, la. Un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes.

Ben trobats, ben trobades, amics, amigues i amiguis. Un altre diumenge a l'estanteria del Jordi. Avui tenim un programa ple de sons irlandesos i celtes. Això és la segona part del monogràfic de The Corrs, les germanes que ens retornen als sons tradicionals irlandesos.

després parlarem una mica d'una gran pel·lícula del director Alan Parker, que tracta sobre la miserable infància i adolescència d'un xaval a la Irlanda dels anys 30-40.

Això és un d'aquests instrumentals tradicionals que ens agrada sentir d'aquesta banda. Sentim ara un tema, un dels temes principals del primer disc, el Runaway, la necessitat d'estar a soles amb la persona estimada. A la tornada insisteix molt en dir m'escaparia contigo.

Ahora escoltarem un tema del 2004 que es diu Hideaway. És algo així com Amagatai i ens insta precisament a no amagar els nostres potencials o les nostres característiques o les nostres febleses davant dels altres. Això està dintre del disc Borrowed Heaven, el paradís prestat.

L'any 1996 actuen en un concert de Nadal celebrat a la Ciutat del Vaticà i són rebuts per Joan Pau II. Aquest mateix any, el 96, també actuen als Jocs Olímpics d'Atlanta i es converteixen en teloners de la gira de Celine Dion. I aquest és un dels temes principals que porten d'equipatge per fer totes aquestes gires.

0: forgotten.
1: Y cambiem totalmente de temática en aquest tema. I never love you anyway, algo así como de totes maneras mai t'he estimat. És una celebració emocional a la vez trencat definitivament en una parella que no funcionava. A la cançó hi ha frases com m'avorries amb les teves històries o tu veient la MTV mentre jo somiava en un llit buit i fins i tot diu que enviarà una nota d'agraïment a la nova noia per emportar-se'l i lliurar-se d'ell. Parla d'empoderament de una manera irònica i sarcàstica després d'una

mensagrada, aquests arpegios al piano de Jean i la veu d'Andrea amb aquest tema Closer, que parla de la timidesa i de les màscares que moltes vegades ens posem per ocultar el nostre dolor.

Mara i la Mara de les germanes Jean i Gerry Cor van ser un puntal molt important per la banda. També músics que van inspirar des de la infància, des del primer moment. I hi ha un tema que es diu Tan Jove i està dedicat precisament a ells, perquè elles consideraven que l'edat no els afectava. Sempre estaven disposats a córrer aventures i gaudir de la vida. So young. Yeah.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
2: La ràdio que parla de tu.
3: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del

Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Asteroide B612, el programa de Ràdio Caldes que parla sense embuts de la discapacitat. Tots els dissabtes a les 3 de la tarda. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Si la vida et dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu, des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
3: 5 de la tarda, surto de treballar, com una cigala, no crec en el demà.
4: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes, sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
0: La ràdio que parla de tu.

0: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

play.

I've been

0: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els vailets, i no tan vailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble, també aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ensol, programes de tota mena, més o menys densos, no patiu que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any pujant el compromís i la militància, el programa setmanal, encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
1: La ràdio que parla de tu.

0: arriba la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Tot aquest any hem conversat amb empresaris, empresàries, professionals i referents locals i nacionals que ens han obert el cor compartint històries, reptes i aprenentatges. I aquesta nova temporada arriba amb més veus, més experiències i més espai per parlar de lideratge, creixement, emprenedoria i territori. Líders a Ràdio Caldes, la teva cita setmanal amb el talent, tots els dilluns a les 11 del matí. No t'ho perdis.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: Primavera Sound is sold out. Business as usual. Barcelona és bona si la bossa sona. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui tornem al Primavera Sound. Connectem amb el Fòrum de Barcelona del 3 al 7 de juny del 2027. Malgrat que les entrades s'han exhaurit, aquí us convidem a una sessió sense acreditació. I comencem aviat, es diu aviat. Soon és el tema que escoltes ara d'entrada a My Bloody Valentine. Aquesta és la banda formada a Dublín, a Irlanda, liderada per Kevin Shields. Des de 1983 són els pioners del moviment shoegaze. I aquí rescatem aquest Soon, tema que tanca el segon àlbum de My Bloody Valentine, 1991.

0: Dream On Rising Song és el tema de Massive Attack, un altre retorn des de Bristol al Primavera Sound. Són els pares del trip-hop, connectats amb l'activista cultural Banksy, actuen el dijous 4 de juny. I aquí escoltem el tema extret del mes de Nine, Rising Song, del 1998. Més retorns al Primavera Sound. Ensters on Note, New Boughton. No m'acaba de sortir el nom encara, però és quelcom com edificis enderrocats. Edificis nous enderrocats. Era l'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial. I aquest 2026 també tornen. La banda formada a Berlín a 1980, liderada per l'incombustible Vixen Bargel. I aquí us proposem Seven Screws, 7 cargols, des de l'àlbum Ales in Allen del 2020. Ensters and Neil Boughton.
1: Sieben Schrauben halten mich zusammen. Sieben Schrauben, sieben Schrauben.

Herde. Ich gehe rückwärts in meinen eigenen Spuren.

Er weiß es nicht. Es brennt sich tief in seine Haut. 7 Schrauben

Robert Smith va formar The Cure en 1976, 50 anys després segueix actiu i molt viu al Primavera Sound, superant totes les modes i tendències del segle XX i XXI. Aquí escoltem A Fragile Thing, quelcom fràgil extret de l'àlbum Songs of a Lost World, cançons d'un món perdut del 2024. Continuem amb el Primavera Sound 2026 i aquesta és la llei, una antiga llei del Father John Misty que s'ha dedicat al 2026. En Josh Tillman és el compositor que està darrere d'aquest... un dels referents del nou de la música contemporània nord-americana, i aquest 2026 ens presenta aquest tema de pop psicodèlic per les vostres orelles, Father John Misty.

Salad Days, dies d'amanida, la primavera Sound 2026 amb Mac DiMarco, més pop psicodèlic amb aquesta edició des del tercer àlbum d'aquest compositor. Serà present al Primavera Sound i ara passem al Baxter Dury, el fill d'Ian Dury. Actua el dissabte 6 de juny i aquí tenim el príncep de les llàgrimes donant títol al cinquè àlbum de Baxter Dury.

Kisses. Aquests són els petons de Slow Dive. La banda formada a Reading a 1989 tornen al Primavera Sound al 2026 amb el seu Dream Pop. Ens presenten l'àlbum Everything is Alive, Tot és viu, amb Neil Halstead i Rachel Gorswell. Continuem amb aquesta connexió Primavera Sound. Seguidament amb Depresión Sonora. Marcos Crespo va formar aquest grup al 2020 i aquí escoltem Estupefacientes. Continuem somiant el Primavera Sound 2026. Depresión Sonora.

millor és el contestador automàtic de la connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

0: Russian roulette, I'm spinning you round again to...
1: Kiss, els Gansos de Brooklyn, ens presenten aquest àlbum, el seu àlbum anomenat 3D Country, un país en tres dimensions. Es va editar el 23 de juny del 2023 i tres anys després actuen al Primavera Sound. Continuem amb aquesta connexió amb la banda sueca formada a Estocolm el 2015. Ara ens presenten el Cave World, el món cavernícola, des del que extraiem el Troglodyte. Són Viagra Boys.

Si Soon in Hell, una temporada a l'infern amb aquests nous puritans, These New Puritans, actuen al Primavera Sound 2025, el 6 de juny, presenten Crooked Wing, una ala trencada des de Southend-on-Sea. Continuem volant per les zones de la teva ràdio amb la banda formada a Brighton el 2021. These New Eves, seguidament, ens presenten el seu debut. The New Eve is Rising, al Primavera Sounds. Els rius tornen, es tornen vermells.

Islands, les illes de XX, tornen al Primavera Sound amb el productor Jamie XX. Seran el dissabte 6 de juny. I tres dies abans, les britàniques Wet Leg des de la illa de Wight obriran el Primavera Sound. Wet Leg.

Happy, Happy With You, escoltem els Big Thief. La banda formada a Brooklyn amb Adrian Lenker a les veus. Ens presenten Double Infinity del 2025 al Primavera Sound, 6 de juny. I arribem a la recta final d'aquesta connexió amb el Primavera Sound, amb la compositora sueca Anna von Hulswolf. Hulswolf, vull dir. El dissabte 6, actuant amb la seva màgia. El tema Death Magic del 2018. Escoltem aquesta misteriosa desaparició d'Electra.

Fins aquí podem arribar, amics i amigues de la Connexió Eclèctica, amb el Primavera Sound 2026. I esperem que el Doctor Music, en Pedro Aparicio, ens faci una crònica post-Primavera Sound a la propera edició. Tanquem el cercle d'aquesta primavera escoltant ja tot un clàssic de les mogudes After Hours, Carl Cox. Com sempre, compartir moments incombustibles és tot un plaer. Good night and good luck. Be good.

Ràdio Caldes, 107.8. Sintonitzes la connexió eclèctica a la cara oculta de la freqüència modulada.

Open your ears and your mind will follow. Dead Can Dance. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui us proposem una sessió connectada amb la ment i el pensament. Ens alliberem de la pressió mediàtica. Amb aquest tema dels Dead Can Dance, Liberator of Minds. Fins i tot els morts poden ballar si alliberem la ment. Tot escoltant aquest grup australià amb el disc Dionysius, dedicat al déu del vi segons la mitologia grega, Dead Can Dance.

Dusted Mind. Si els pensaments no flueixen, la ment es fa pols. Aquesta és la versió del cantautor Steve Gunn des de l'àlbum Boreham Palace, editat el 2009. Continuem aquesta connexió amb la ment i els pensaments. Ara, seguidament, passem als Soft Boys. La meva ment està connectada als teus somnis. Això és el que diu Robin Hitchcock, el que va reformar els Soft Boys el 2002. Ja fa 20 anys va editar el disc Next Door Land, el país veí. Aquests són els Soft Boys.

Mind, Talking Heads, 1979. El temps ho canvia tot, fins i tot la manera de pensar, els nostres pensaments. I aquests són els Talking Heads des de l'e-disc Fear of Music, por a la música. I com sabeu, els records són impressions que queden arxivades a la nostra ment. Segons The Coral, aquest és el tema en qüestió. Change Your Mind, canviem el pensament, canviem la ment, des del disc Coral Island 2021.

Out of Mind, més enllà de la ment amb els Cure. Escoltem aquest tema del disc Disintegration, una cara B de 1989. I continuem amb La ment televisada, Televised Mind, dels Fontaines DC, perdó, els irlandesos de Dublín. Des de l'àlbum A Hero's Death, la mort d'un heroi al 2020.

Where is my mind? On is, on és la meva ment? Nadem per les zones del surfer rosa amb els Pixies en 1988. I continuem sense trobar la nostra ment. Can't find my mind amb els Cramps. Des de la seva jungla psicodèlica, Psychedelic Jungle, 1981, The Cramps.

can see your mind in my mind, your face I can see. Continuem explorant el món de la ment amb la companyia dels Doors, des de l'àlbum Strange Days, Dies Estranys del 1967. I ara passem al Johnny Cash, seguidament amb la seva ment turmentada. Johnny Cash va trobar sortida amb el productor Rick Rubin al 2003 editant el disc Unearthed, el descobert amb aquest tema, Trouble in Mind, Johnny Cash.

0: trouble in my whole life before.
1: Amb Banjo Pego de l'estudi sempre té companyia. Com tu fas, nen? Obrim les orelles al món.

0: Yeah. Elvis Presley, 1969, Suspicious Minds, aquell tema que ens va impactar. Aquells que van néixer als 60s com un servidor ho recorden com si fos ahir. I no podem continuar amb aquestes ments sospitoses. Estem atrapats a la connexió eclèctica amb aquest home, l'Elvis Presley, que encara, després de mort, segueix més viu. Des de Memphis, 1969, passem al John Lennon, un altre que segueix viu, malgrat que el seu cos ja ha passat a una altra dimensió. Mind Games, jocs mentals, inseguretat emocional. Aquest és el John Lennon, seguidament amb el seu disc...
1: That they're doing something about me.
0: Tercer àlbum editat en solitari, 1973. I haven't actually been thrown out, so everybody's happy, you know? Mind Games.

In My Mind. A la meva ment, The House of Love han retornat aquest 2022 amb el disc State of Grace, en estat de gràcia. Continuem amb aquesta connexió la ment amb el tema de Winter. Mister on My Mind. Connectats a la ment en companyia de la cantant Samira Winter des del recent disc What Kind of Blue Are You? Quina mena de blau ets? Winter.

Yeah, I don't mind, no importa. La realitat és tan tossuda que aquest és el lema dels Buzzcocks des de l'àlbum Another Music in a Different Kitchen. Una altra música a una altra cuina diferent. I avui només pensem que és divendres, Friday on my mind. Només pensem que desconnectem amb els Easy Beats 1966.

Cooler Shaker, 1999, Battles, 108 Battles of Mind, les 108 batalles mentals amb aquest grup britànic des del disc Peasants, Pigs, Pigs and Astronauts, pagesos, porcs i astronautes, un viatge psicodèlic al 1999. I fins aquí arriba aquesta connexió mental, la connexió eclèctica. I tanquem amb aquesta ment explosiva, Mind Bomb, un tema, un disc de 1989, els The, la banda del Matt Johnson i la seva generació abatuda per la desinformació, el prejudici i la ignorància. Fins aquí podíem arribar. Aquest és el segle XXI. Bona nit i bona sort. Be good.

go. It ain't no country club either.

0: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum, a més divendres a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Avui és divendres i el món es desperta amb tres commemoracions que, si les posem juntes, fan un retrat força precís de la nostra espècie. Avui és el Dia Internacional del Personal de Pau de les Nacions Unides. Sí, aquell personal que treballa per la pau mentre la resta del planeta sembla especialitzat en fabricar conflictes. Homes i dones que sostenen vides enmig del caos i que ens recorden que la pau no és un estat, és una feina. I una feina que, curiosament, no surt als titulars tan sovint com les guerres que intenten apagar. També és el Dia Mundial de la Salut Digestiva, una manera fina de recordar-nos que el cos parla i que quan no digerim el que vivim ho acabem somiant o patint, o despertar-nos a mitjanit amb un d'aquells malsons que no surten del no-res. Són missatges, són sismògrafs emocionals, són el cervell dient «Ei, aquí hi ha alguna cosa». I avui també és el Dia Internacional de l'Everest, el cim més alt del món, el símbol de tot allò que volem conquerir, encara que no sapiguem ben bé per què. Tots tenim un Everest particular, una por, un repte, un no puc més, que intentem escalar com podem. I aquí és on la natura ens dona una lliçó. La natura no jutja, no exigeix, no demana explicacions. I els cavalls, sí, els cavalls tenen aquesta capacitat tan estranya i tan preciosa de veure'ns tal com som, sense filtre, sense màscara. Ells no saben què és l'Everest, però saben perfectament quan una persona està tensada, espantada o desconnectada. I reflecteixen amb una honestedat que cura. Això és el que fa especial el vincle amb els cavalls i projectes com en cavalls. Ens tornem al present, al cos i a la veritat. Ens tornen al present, al cos i a la veritat. Així que avui, entre la pau que costa, els malsons que ens visiten i els cavalls que ens tornen a lloc, potser la pregunta és una altra. Què necessitem realment per viure una mica millor? Doncs amb aquesta mirada crítica, irònica i tendra alhora, iniciem el fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre i que combina informació, cultura, debat i proximitat. I és que el fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant dues hores, compartim allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui divendres, 29 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquesta xerrameca, obrirem una nova edició de Navegant per la Ment amb el doctor Conrad Sorribas. Avui ens ajudarà a entendre un fenomen que ens intriga i ens remou, els malsons. En parlarem a fons quina rellevància tenen en el sistema nerviós, si ens indiquen alguna cosa, si actuen com un mecanisme de defensa o si reflecteixen el neguit del món que vivim. Tot plegat acompanyat de música i de recomanacions literàries i cinematogràfiques per ampliar la mirada. I a la segona hora, de 10 a 11, ens espera un espai ple d'afecte, natura i salut. Ens acompanyaran Elena López i Elaine Friendly, fundadores i ànimes d'En Cavalls. Amb elles descobrirem aquest projecte d'intervencions assistides en cavalls, un treball que uneix natura i benestar per millorar la salut física, emocional, cognitiva i social de les persones. Un espai que és molt més que cavalls, els que ens proporciona és connexió, és cura i és transformació. Així doncs, prepareu-vos per un matí de divendres intens i ple de vida. Comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça pública, sempre oberta i participativa.

0: I ara, com cada divendres, fem una pausa per mirar cap endins, obrint una finestra a la salut mental, a les emocions i a tot allò que sovint no es veu, però pesa. És moment de navegar per la ment, aquest espai setmanal dirigit per doctor Conrad Sorribas. Bon dia i molt benvingut.
1: Bon dia, Conxa, i bon dia a l'audiència.
0: Què tal? Com anem?
1: Bé, vull dir, molt bé.
0: Perquè avui tocarem ja ho he avançat, no? Els malsons.
1: I que ha tingut una transcendència diagnòstica històrica determinada i ara una altra diferent, no? Abans, si em permets, una precisió sobre el tema dels cavalls. Hi ha un llibre fantàstic que es diu Cervell aquí, cervell humà, i que explica la connexió biològica i l'enteniment entre el cavall i el ser humà. I llavors hi ha un fenomen químic, un fenomen mèdic, animal mèdic, diguem, que es diu biodirecció, que això es va començar a estudiar amb els cavalls, justament, que és aquesta estranya habilitat que tenen per detectar la patologia humana. És a dir, que hi ha un especial sentiment que tenen bàsicament els cavalls, també està estudiat amb els gossos, però bàsicament i inicialment amb els cavalls, que permet, i això segurament les invitades que tindràs t'ho explicaran molt bé, que permet utilitzar inicialment els cavalls com a eina terapèutica. I inclús hi ha la primera experiència en un hospital britànic amb el qual el cavall entrava dintre de les unitats d'urgències i detectava qui necessitava més carinyo i el deixaven entrar allà perquè el pacient l'acariciés. Tot això sortirà després, segurament.
0: Sí, perquè elles, a veure, són dues persones, les fundadores d'aquest projecte en cavalls, ja porta uns anys que vull dir, és un projecte que està bastant consolidat, no? Elles tenen un espai on estan aquests cavalls. Abans estava a Mollà, ara no sé si està a prop d'aquí, a Caldes. Ben bé, ens ho explicaran també perquè s'han produït canvis. De fet, la Elena López, ella és infermera, doctorada en psicologia, infermera, oncològica, i a més treballant fent la seva professió, i a més després doncs deixar tota... Però és que justament els cavalls, i juntament amb l'altra persona, que és l'Elaine, doncs, que també està especialitzada en tot el tema de cavalls, no? Doncs els cavalls tenen, a banda de tot el que has explicat, perquè tenen uns... són molt intel·ligents, això ja ho veiem, no? I a vegades quan veus que també es mengen els cavalls, dius, bueno, és que qualsevol animal no hauria... Però és que els cavalls tenen aquesta... Vull dir, ajuden tant, fins hi ha pel·lícules i tot, no?, que veient tot l'efecte positiu que tenen envers les persones. I justament a les dones, amb temes de càncer, càncer de mama, càncer de tot tipus, doncs precisament és demostrar els seus beneficis. I també pues, altres persones, nens o infants amb temes d'autisme, etc. Vull dir, és beneficiat, és totalment beneficiós.
1: Correcte, hi ha molta bibliografia, a més, amb això, eh? Vull dir, molt interessant.
0: I si coneix aquell món, doncs després també, quan pugui,
1: podem,
0: com té pressa, però amb elles, doncs, es pot parlar amb elles, etc. Vull dir que són dues dones, ja han estat, no en aquest espai concretament, però a la ràdio sí, sí que han vingut i fins i tot tenien un programa. Justament parlant d'aquest espai d'elles.
1: Fantàstic.
0: El que passa que van haver-lo de deixat perquè no hi havia temps, no tenien temps, que és a vegades el que passa.
1: El que a vegades passa, exactament. Sí.
0: Doncs vinga, tornem nosaltres al tema que toca aquí, perquè d'alguna manera també pot estar relacionat.
1: Sí.
0: Jo ja el relaciono tot, vull dir, me fico en dies temàtics i en dies de tocant els temes que es toquen avui.
1: Clar, però és que és un exemple del cervell, que és, si no el cervell, sinó una connexió total d'informació a través dels fils neuronals.
0: Sí, doncs avui toca els malsons, de veritat, que és que per mi és una temàtica fascinant, no? Però alhora misteriosa. Ens estan indicant alguna cosa, poden tenir efectes en el nostre sistema nerviós, representen alguns tipus de defensa, poden estar relacionats amb les preocupacions o neguis del que ens passa, del món que ens envolta. Vull dir, jo aquestes preguntes són moltes vegades les que em faig, perquè de malsons n'hi ha, i moltes vegades diu: què és això, no?
1: No, inclús hi ha un quadre clínic d'ansietat anticipatòria, de que la persona que constantment o molt regularment té malsons, ja presenta una ansietat abans per aviam el que pot passar mentre es dorm. Per tant, l'ansietat, hi ha una ansietat anticipatòria que ja provoca, a més, un insomni. O sigui, la por a dormir pel mal son que pot
0: que
1: arribar a tenir
0: per
1: experiència prèvia ja, diguem, no? Però, de fet, el que podíem fer és entrar en context, no?
0: O sigui, sí, sí.
1: Abans de definir exactament el mal son,
0: sí.
1: Hi ha una situació important que és definir el que se'n diu l'arquitectura del son. O sigui, l'arquitectura del son vol dir les fases del son. Nosaltres, bàsicament, tenim establertes quatre fases en el dormir. La una, que seria un son, la una i la dos, que són els sons molt superficials, i la tres i la quatre, que són les fases de son profund. I la quarta és la fase REM. Aquesta és la fase de son profund i és la fase en què somiem. Val? Això, per explicar-ho així, queda molt bé, o sigui, fase 1, fase 2, fase 3, però en realitat, com sempre passa en biologia, això no és tan fàcil. Què vol dir? Que cadascú té la seva arquitectura del son. O sigui, hi ha persones que directament entren a dormir en fase 3, de la fase 3 passant a la 4, de la 4 a la 2, de la 4 a la 1, i així successivament. Què vol dir? Que podem dir que pràcticament hi ha tantes fases de son com persones. També vol dir que normalment durant tota la nit passem diverses vegades per cada una d'aquestes fases i nosaltres somiem a la fase REM. Només recordem els somnis, això és important, si ens despertem a la fase de la son que somiem, que és la fase REM.
0: I quina hora més o menys podria ser aquesta? Perquè és que a vegades te diuen, hi ha unes hores determinades, i si et despertes a les 3 de la matinada o en una hora determinada, pot ser que si estiguis somiant,
1: clar,
0: això ho recordis.
1: Sí, però aquesta és la dificultat d'aquesta arquitectura del son. Hi ha moltes teories en aquest sentit, però si cadascú té la seva arquitectura del son, una definició en quant a quina, més o menys, quin horari la persona pot recordar el son és pràcticament, com a marc teòric, impossible, perquè cadascú et dirà més o menys a l'hora en què ha somiat,
0: sí.
1: si es desperta amb aquesta hora. Per què? Perquè, clar, si nosaltres passem per la fase REM, somiem, però ens despertem en fase 2 o en fase 3, potser hem somiat molt i hem tingut un mal son horrible, però no recordem res. Potser ho recorda més la persona que tenim al costat, perquè potser sí, que ha vist el nostre patiment, però nosaltres no. Si ens despertem a la fase del son en què somiem, la fase REM, llavors sí que recordem els somnis. Clar, què passa? Si aquests somnis són positius, cap problema. Si és un mal son, aquí és on ja tenim o pot arribar a haver-hi un problema que al final acabarà sent un problema diürn per el que comentàvem, no? La por que pot arribar a tenir la persona a dormir per la por a somiar. Que és el primer context, no? El segon seria quins tipus d'alteracions del son tenim. Bàsicament n'hi ha dos, les disòmnies i les parasòmnies. Les disòmnies són les alteracions en quant a la qualitat, quantitat i horaris de la son. I les parasòmnies són aquelles alteracions del son amb el qual hi ha activitat física. Hi ha alteracions inclús de la conducta. Això són les parasòmnies. Llavors, exemples de disòmnia és l'insomni, l'apnea de la son, molt relacionada amb la narcolèpsia, la hipersòmnia diurna, el sistema nerviós que durant la nit fa apnees, vol dir que en segons, però poden haver-hi segons, però diversos segons, diversos segons a la nit, pot fer anòxia, és a dir, que al sistema nerviós no li arriba l'oxigen necessari. Llavors, el dia següent és un cervell cansat, agotat. I això què passa? Pues que pot haver-hi crisis d'hipersòmnia diurna. Persones que de cop queden totalment dormides i és perquè el cervell de nit, encara que dormi, no descansa energèticament lo suficient.
0: És el problema de l'apnea, no? De fet, l'apnea tampoc no es descansa bé perquè és allò que ja sabem, no? És aquests moments que, a banda de rompre, no? Són aquests segons que a vegades no es fa res, no?
1: Exacte.
0: I això, clar, si fa que el dia, durant el dia, doncs la persona no descansa bé, i per tant doncs, vindran, clar, episodis de som.
1: No, i a més és un trastorn greu perquè a vegades pot venir una crisi d'hipersòmnia, per exemple, mentre la persona condueix.
0: Uf!
1: No? pilots d'aviació és una de les qüestions que més s'estudia, no fora que tingués un episodi d'hipersòmnia mentre estan amb la seva actuació
0: professional. Que és portant l'avió, per això normalment millor que sempre portin una persona
1: i per
0: al
1: això
0: costat.
1: És una de les patologies que avui en dia més s'estudia i més s'actua a nivell clínic, a nivell de les clíniques de son. Aquestes són exemples de les disòmnies. I les exemples de les parasòmnies. Parasòmnies són trastorns del son, aquests sí, que passen a la fase REM. Val? I llavors vol dir que no hi ha consciència dels fets, salvo que ens despertéssim, i aquí hi ha doncs, tota aquella altra gamma ja molt més complicada, no? El sonambulisme, per exemple, els terrors nocturns, bàsicament amb els nens.
0: Amb els infants, exacte, no? Sí. Això és un problema fort moltes vegades.
1: Els malsons.
0: Sí, sí.
1: Nosaltres
0: el que diuen les pesadilles.
1: Clar. I les alteracions conductuals. Per exemple, i això és molt freqüent, allò que és més aviat el company o companya de la persona afectada, que diu, escolta'm, aquest dematí, aquesta nit, m'has clavat un cop de puny i no sabia. És a dir, és la manifestació física del son, del somni, que està tinguent la persona, diguem, no? Això serien les parasòmnies. Llavors, definint això, el malson, els malsons formen part de les parasòmnies, és una parasòmnia, i formen part també, quan recordem el malson, de l'activitat al despertar en fase REM. Aquí tindríem una mica definit el malson.
0: El que passa que moltes vegades el malson sí que fa que et despertis, però molt, molt, com diem, molt angoixat.
1: Sí.
0: I aleshores penses, ostres, menys mal que era un son.
1: Exacte. Quan passa això, és una intensitat tan alta d'aquest malson que certament que el recordes, perquè t'has despertat en aquesta fase, i el gran desig seria, o no és, pensar que realment ha sigut un malson.
0: Perquè això sí que és el fet, però és que és veritat, i això jo penso que li passa a totes les persones. No, a vegades no sé si això està connectat amb activitats o jo què sé, és que no s'hi sap. Jo aquí és on vindrien les preguntes, no?
1: I això és una de les qüestions importants, diguem, no? Aviam, el primer que hem de tenir en compte és que és una activitat normal del sistema nerviós. La qualitat, o sigui, el fet. La part interior, el contingut, aquest és el que d'alguna manera té una rellevància tant per l'impacte que provoca amb la persona com si això té alguna relació amb les situacions diurnes de la persona. No? Fa molts anys, a l'època del Freud, que no hi havia eines diagnòstiques, la interpretació, i aquí hi ha molts llibres sobre això de Freud, no? La interpretació dels somnis, etcètera, tot això en aquella època tenia una importància diagnòstica alta. Avui en dia no, perquè hi ha altres eines diagnòstiques, etc. Vull dir que ha decaigut l'interès pels malsons en quant a una rellevància diagnòstica. El que sí que és veritat és que, com tantes vegades fa el sistema nerviós a vegades és molt punyetero. Per què? Perquè utilitza, per exemple, l'esquema físic per alleugerar tensió interna. No? Havíem parlat alguna vegada de les somatitzacions. O sigui que el sistema nerviós utilitza el cos per alleugerar el seu malestar. Les contractures musculars, taquicàrdies, etc. El mateix fa amb el contingut del somni. Clar, nosaltres, la quantitat d'informació que tenim durant el dia, que anem assumint, és tremenda. O sigui, si fóssim capaços de saber tota la informació que els nostres arxius en el cervell tenen, segurament no ho aguantaríem. Què fa el sistema nerviós? Discrimina. O sigui, allò que necessitem per a la nostra actuació diària ens ho fa present. Però allò que no, ho guarda. Però ho tenim. Clar, de dia, el còrtex cerebral, la matèria gris, ordena i manté aquests arxius tancats. No? Però aquest còrtex cerebral és el que dorm a la nit. I, és clar, el que controla dorm. I llavors tenim aquella part automàtica, la traïdora, diem, la de l'ansietat, etc., no? Que aquesta va doncs, al seu lliure albedrí. Què passa? Aquests arxius ja no estan controlats, llavors es desborden. I tenim un reguitzell d'imatges que nosaltres no ens n'adonem perquè estem dormits i totalment desorganitzades. Aquestes imatges són les que utilitza el sistema nerviós per organitzar els somnis. Clar, realment què somiem quan somiem? Somiem una sensació. I el sistema nerviós utilitza aquestes imatges que tenim desorganitzades...
0: Però totalment, doncs perquè no dius... Què vol dir això? És que són coses...
1: Aquest és el punt, correcte, perquè com que les imatges no estan organitzades, ell munta una història, però de bits d'informació que no tenen cap tipus de relació moltes vegades. Alguna vegada sí, però moltes vegades no. Llavors què passa? Somiem allò d'escoltar persones que coneixem, però en contextes de fa anys,
0: sí.
1: A vegades no
0: és
1: que sigui...
0: I en espais que no són normals tampoc, vull dir, no. Bueno, normal, dins del que coneixes, o, bueno, són situacions, jo diria totalment que penso, jolín, quin...
1: Sí.
0: Quin...
1: perquè són informacions que tenim, però el sistema nerviós els organitza d'una manera,
0: la seva manera
1: que no és, no té relació amb el que realment ha passat moltes vegades, però allò genera una sensació. I aquesta sensació és la que, si ens despertem en fase REM, recordem. Si aquesta sensació és negativa, això és un malson. I, normalment, això ho utilitza el sistema nerviós per alleugerar tensió interna. O sigui que vindria a ser l'equivalent d'una somatització, però en lloc de donar taquicàrdia o contractura muscular, doncs dona un malson. O sigui, al final tenim aquelles situacions tan curioses del sistema nerviós, per això que és punyetero, que utilitza altres, en aquest cas, altres parts del sistema nerviós per alleugerar la seva tensió interna. Això és el que és un malson.
0: I a vegades poden ser somnis que en un moment determinat es provoca una angoixa molt forta, perquè pot ser un somni que ve d'un desastre. Un desastre, com imagina't, un avió que esclata dins del nucli urbà, no?
1: Sí.
0: I dius tu, a vegades han passat, perquè són fets que han passat, no? Un avió, un accident d'aquests aeris, etc.
1: Sí.
0: Però, a lo millor, jo què sé, passant uns dies, o el que sigui, t'ha vingut al record perquè justament ha passat un desastre, o sigui, un accident d'aquest tipus.
1: Sí. Ho comentes en el sentit de que una persona que ha sobreviscut, per exemple, a un accident aeri...
0: El somni mateix,
1: sí.
0: Que a vegades, vull dir...
1: Correcte, formaria part d'això. Això és un exemple molt clar. O sigui, és una informació que ha rebut la persona, que inquietant, etc, però que no li ha passat a ella directament.
0: No.
1: Però la informació l'ha tingut, i evidentment és una informació inquietant per moltes coses, pel fet en si, per les persones que han tingut...
0: Imagina, si cau dins del poble, doncs tot, sí. El que provocaria tot això, no?
1: I també perquè això ja és un recull d'aquella ansietat que diem apresa, amb el qual anticipadament el sistema nerviós diu, bueno, si això ha passat, també pot passar a mi.
0: Clar.
1: Tot això és aquest reguitzell que el sistema nerviós, llavors, per alleugerar els seus arxius d'ansietat interna, intenta decantar-ho cap a l'exterior a través d'un malson.
0: I això ja dic que d'aquest tipus, no és que sigui a mi particularment, però a moltes persones, vull dir que són aquests malsons que tens, aquest és un, com pot ser un altre, no?
1: Sí.
0: O veure persones que has conegut a la vida, que ja no és tant, no? Però que en un context totalment diferent del que era aquesta persona, no?
1: Totalment.
0: Vull dir que et provoca una por, no? Una por perquè dius, és que no té res a veure aquesta persona amb el que m'està provocant aquí.
1: És això, o sigui, són informacions,
0: sí,
1: d'impacte emocional que el sistema nerviós va guardant i que els va traient, això és important també tenir-ho en compte, en realitat, quan ell ho requereix, quan ell vol, que no sabem mai quan és, per altra banda, diguem, no? Et feia aquesta diferenciació de si el que la proposta teva era si l'accident aeri, perquè si formés part d'un impacte estressor de primer ordre, com pot ser sobreviure a un accident aeri...
0: Sí, que a vegades s'han sortit en pel·lícules també.
1: Exacte. Això seria formaria part de l'estrès post-trauma, i l'estrès post-traumàtic, un dels símptomes, també són els malsons.
0: O sigui, ja, però això, en el fet de que una persona sobrevisqui en un accident aeri en el que igual hi anaven 200 persones i
1: sí,
0: ha sobreviscut una. És que no sé si en la realitat, crec que sí que hi ha hagut algú.
1: Fa poc. Un accident d'un avió que anava a Egipte, em sembla, a sortir d'Anglaterra, no recordo bé on vol. No fa pas gaire, això. I van venir tots, menys una persona que va sortir caminant de l'avió,
0: sí,
1: i que era la persona que estava al costat de la porta de sortida d'emergència.
0: Sí, però és que és casualitat que moren tots, i clar,
1: sí,
0: jo penso que aquesta persona, això... o pot pensar soc immortal, no? O senzillament és el, bueno, moltes vegades donar gràcies, no? Per haver vist, però que un trauma que no s'oblidarà mai.
1: Sí, correcte. O sigui, normalment les persones que sobreviuen a grans situacions traumàtiques, en les converses és fàcil que se'ls digui quina sort has tingut. I algun pacient que jo he portat sobre en temes d'estrès post-trauma sempre et diuen el mateix. Diu, no, sort no. O sigui, viure el que he viscut jo no és haver tingut sort, perquè això ho estic arrossegant.
0: Clar, sí, sí. Veure totes les persones que va morir en aquell, en allò, vull dir, això no crec que s'oblidi, no s'oblidi mai. Però tornem als malsons. Per què apareixen?
1: Mira, les clíniques de la son cada vegada tenen més present que tots els problemes que hi ha al dormir són la conseqüència del que passa de dia. Llavors, i això té una lògica també, perquè al final, el que hem comentat moltes vegades, el cervell és una unitat funcional que va tinguent aquesta funció durant tot el dia, i durant el dia i la nit, o sigui, les 24 hores, la bioquímica del cervell va tinguent funcionaments diferents, no? El dematí tenim molta adrenalina perquè és el que ens fa despertar, llavors durant el dia la serotonina va agafant el seu lloc, i cap a la tarda-nit comencen a activar-se els neurotransmissors d'inducció al son, no? El GABA, per exemple. Clar, hem de tenir en compte una cosa. A vegades es té la idea de que el dormir és una part passiva, és una activitat, una passivitat del sistema nerviós, no? O sigui, que baixa la seva intensitat. Això no és veritat. O sigui, hi ha una part dels neurotransmissors nocturns que estan en plena activitat perquè el dormir és una situació proactiva del sistema nerviós. Hi ha una part del sistema nerviós que descansa, però n'hi ha una altra que està molt activa per produir el descans de la part que l'endemà ens ha de donar l'activitat quotidiana. I això ho hem de tenir molt, molt present. Clar, a partir d'aquí, quan millor estiguem de dia, millor descansarem de nit. Menys feina tindrà el sistema nerviós per alleujar la tensió interna. Això també té una vessant farmacològica. És a dir, els millors medicaments per dormir de nit no són els que es prenen de nit, són els que es prenen de dia. Perquè el tema és com arriba la persona a dormir.
0: Clar.
1: I en el cas que ens ocupa avui, el menor ús que ha de fer el sistema nerviós, en forma, aquest cas, de malsons, per alleugerar aquesta tensió interna.
0: És a dir, que aquests medicaments no prendre'ls en el moment que te'n vas a dormir, sinó unes hores abans.
1: Clar, perquè llavors sí es pot reforçar per si posar en medicació nocturna, no? En fi, per ajustar una mica més el tema. Però aquesta medicació nocturna, clar, tu imagina't una cosa. Si en un medicament posem un hipnòtic que al final l'hipnòtic és una eina, o sigui, no, l'hipnòtic no ens solventa res, diguem, no? Però és un bon ajudant. L'hipnòtic, la seva única funció és induir la son. No? Quan ja l'ha induït, ell acaba. I això sol durar 3-4 hores només. No? Clar, si en aquest medicament li demanem que solventi tot el que hem anat acumulant de dia, perquè llavors, per la seva actuació, ens pugui induir el son, li estem demanant dues coses. Que ens arregli el dia, per dir-ho així, clar. I que llavors... Clar, és excessiu. No? Per tant, aquest hipnòtic serà molt més eficaç si de dia estem suficientment bé com perquè llavors sí, si el requerim, aquest petit hipnòtic, aquesta petita ajuda, pugui tenir el seu rendiment.
0: Podríem dir, els factors desencadenants dels malsons, si és que hi ha un factor, vull dir, com es podrien enumerar?
1: És multicausal.
0: Sí. Sí,
1: és a dir, factor causa-efecte no n'hi ha.
0: Val.
1: Hi ha detonants,
0: sí.
1: Això sí. I l'hem de veure com una situació fisiològica.
0: Per exemple, l'estrès o l'ansietat podrien ser un desencadenant d'aquests malsons?
1: Totalment, i segurament és el més important. No? O sigui, tota aquesta ansietat que anem acumulant durant el dia, clar, hem de tenir en compte que el sistema nerviós mai es queda res. O sigui, ell sempre intenta de treure-s'ho de sobre. És el seu mecanisme de defensa. És el que dèiem abans. Pot ser després en forma d'una somatització o d'una alteració del son. Avui per què parem dels malsons? Però tot el que dèiem, no? El sonambulisme, tot això, té aquesta mateixa funció. Alleugerar el sistema nerviós de la tensió acumulada. I a partir d'aquí, l'ansietat, evidentment, és un d'aquests elements. Sí.
0: El que passa és que el sonambulisme ja podria ser un altre estudi a part, no? Perquè és quan la persona... que dorm i bueno, i fa de la seva, s'aixeca, passeja...
1: És un,
0: o pot sortir fins i tot fora.
1: Sí, sí, sí. És una parasòmnia, del que definíem abans, no? Amb el qual hi ha una actuació, es produeix en fase REM, i és, hi ha una actuació de lo que la persona somia. Si es desperta en aquell moment, la persona ho recorda, però normalment, podríem dir per definició, la persona que té sonambulisme no recorda mai els fets, la seva activitat sonàmbula.
0: Almenys que la despertin en aquell moment, o sí. Que, imaginem que està al carrer o alguna cosa d'aquestes i pel que sigui, doncs es desperta. Clar, aquí pot tenir un problema perquè... Què ha passat, no?
1: Certament, sí, sí, perquè a més poden tenir actuacions complexes, o sigui, poden menjar, poden sortir al carrer, poden, sí, tot això ho poden fer, i més d'una vegada s'ha trobat una persona sonàmbula pel carrer, de fet, sí, sí, és així. Quan passa això, és evident que ho hem de valorar com a tal, però evidentment hem de fer una bona història clínica perquè el problema el tindrim de dia. De fet, les clíniques del son cada vegada tenen més amplitud a l'hora de descriure les seves històries clíniques, apuntant cap a quin és el sistema de vida diürn que té la persona, perquè això és el que impacta directament amb la capacitat de dormir que pugui tenir.
0: Uns altres motius, no? Podrien ser, crec que igual una mica s'ha comentat abans, el mal hàbits del son, és a dir, dormir poques hores o tenir horaris irregulars, que a vegades també passa.
1: Bé, és tot el que fa que el sistema nerviós treballi a una velocitat que no li toca. Si el sistema nerviós va més cansat, doncs el sistema nerviós va més estressat. Aquí poden passar moltes coses. Si aquesta no arribada d'una manera correcta a l'activitat dormicional fa que aquest és un altre tipus, diguem, de problema, no? Que el sistema nerviós no fa totes les fases del son, no té temps de fer-les, no? Clar, llavors això provoca que l'endemà la persona està cansada i això comporta, pues, irritabilitat, mal humor, etc. Tot això són factors que alteren el normal funcionament del dormir i entre ells, pues, el tema d'aquesta fase REM, tot el que pugui passar amb aquesta fase REM.
0: L'alimentació, menjar molt tard o prendre certs medicaments abans de dormir també podria ser motius?
1: Hi ha medicaments...
0: A vegades jo dic que menjar molt tard i menjar molt, vull dir, a vegades fer uns sopars que no s'acostuma a fer, no? Justament, pues, quan hi ha sopars de feina, sortides, etc. I justament es menja el que normalment no s'acostuma a sopar, pues, sí, precisament de nit, perquè després vindrà dormir i serà dormir malament, no?
1: Clar, el tema, per exemple, dels àpats poden ser, no sé, actes socials, no? És un sopar, com deies, un festiu, o
0: quedes
1: o
0: uns
1: feina,
0: amics i mira...
1: Correcte, no? Però clar, quan mengem el que mengem, molt ben presentat, i en un restaurant de 200
0: poquilles,
1: diguem, no? Al final, quan tot entra a dintre, el sistema nerviós ho va esmicolant tot. I mengem el que mengem, al final seran aminoàcids, lípids i
0: greixos,
1: exacte, i això és el que absorbim.
0: Hidrats de carbon en excés...
1: Clar, i tot això va parant el sistema nerviós transformant en energia. Clar, si aquesta energia ve descompensada per l'horari, diguem que el sistema nerviós comença a treballar d'aquesta manera, descompensadament, amb horaris que no li toquen, no? Llavors, tota aquesta línia que comença al dematí amb tots aquests neurotransmissors que treballen d'una manera determinada s'alteren. A partir d'aquí poden passar dues coses. O que hi hagi malsons realment perquè s'entra directament, el que dèiem, no? Que hi ha una irregularitat en quant a l'ordre d'aquestes fases, s'entra quan no tocaria, o sí que és la fase a l'hora que li toca, però molt contaminada per la manca d'energia o l'alteració energètica perquè el sopar ha sigut d'una manera determinada, o el consum d'alcohol a la nit, per exemple, també ens passa amb el mateix. Amb els medicaments hi ha una cosa molt curiosa, sobretot amb els tranquil·litzants. Hi ha pacients que diuen, escolta'm, tal tranquil·litzant em fa somiar. Em fa somiar. I a més hi ha un... recordo que tenia un pacient que amb un hipnòtic concret, quan el prenia tenia somnis molt divertits. I ell em va dir, escolta, me l'has de donar perquè m'ho passo molt bé. Bueno, poden ser divertits o no, Però què passa amb molts tranquil·litzants? No és que facin somiar, això no és així, però sí que allarguen la fase REM. Clar, si allarguen la fase REM, vol dir que tenim més opcions de despertar-nos en aquesta fase.
0: I recordar el somni.
1: Recordar els somnis,
0: perquè normalment diuen que sempre se somnia. Vull dir,
1: és veritat.
0: Però moltes vegades despertes i suposo que és això.
1: És perquè, això, és el que comentava.
0: No...
1: Somiem sempre, uh-huh. Sempre somiem. Però només recordem els somnis si ens despertem a l'etapa de la son en què somiem, que és la fase REM.
0: Uh-huh. I també és un altre... No forma part d'aquí, però fins i tot és el tema de somiar que a vegades diu els animals no tenen consciència i els animals, sobretot els que tenim a casa, molt sovint sí que veus que somia.
1: Tenen la seva consciència.
0: És la seva consciència, sí, de la seva manera. No. A més, veus com se li mou la boca.
1: Sí.
0: No sé si ha tingut algun animal
1: sí.
0: Així.
1: Tinc.
0: I aleshores notes que... I a vegades fins i tot fan algun so. Vull dir que està dormint. Pues imaginem les persones, no?
1: I això està molt... S'està estudiant molt, això. I més ara, que això dependrà... Farem un programa també d'això, que és allò que avui ara s'ha posat molt de moda, que és la superconsciència. Uh-huh. I això en parlarem.
0: Sí, la superconsciència, sí. Perquè això ja... Suposo que has sentit parlar del doctor Sansegarra,
1: bueno,
0: no?
1: I tant que sí.
0: Doncs és expert justament per parlar de la superconsciència.
1: Sí.
0: Tinc diversos llibres.
1: És molt interessant. Sí,
0: sí, però, evidentment perquè és interessant tot el que parla
1: i com ho parla.
0: I com ho parla. I a més una persona de la seva edat, vull dir que dius, quin cap, no? Vull dir, si arribes així a aquesta edat, doncs molt
1: totalment,
0: bé.
1: Totalment.
0: Bueno, passem a la part cultural.
1: Val.
0: No sé si té alguna cosa preparada. Jo he trobat llibres, pel·lícules i la música, aquí la música la podríem posar, que per exemple hi ha una molt coneguda que és la banda sonora del Malson amb la pel·lícula aquesta del Tim Burton Street, no? Aquesta és una.
1: Ah, no, mira, justament...
0: Però hi havia una altra que encara era més maca.
1: Mira, jo anava a portar justament el Malson d'Elm Street.
0: Sí.
1: Aviam. És una pel·lícula, és una nissaga.
0: Sí, sí.
1: És una nissaga. Però és, podríem dir, de sèrie B, no és d'alt pressupost, però és molt intel·ligent, aquesta nissaga. Molt bé. Per què? Perquè el Freddy Krueger, el monstre,
0: sí,
1: t'ataca quan dorms i t'ataca quan somies amb ell. Llavors, què vol dir? Que ho tens molt malament. Perquè aquí es provoca el que comentàvem, l'ansietat a anar a dormir. En aquest cas és perquè l'ansietat dormint somiessis amb ell, o sigui, entressis en fase REM, i és quan ell entra en la teva fase REM quan allà et pot atacar i matar. Què passa? Que genera una ansietat anticipatòria i la por a que passi això, per tant, a no dormir. Però si no dorms, també et mores.
0: Clar.
1: Per tant, l'angoixa està servida. Crec que aquesta nissaga, el malson d'Elm Street, la primera pel·lícula va ser en el 1984, resumeix molt el tema sobre els malsons.
0: A més, el Tim Burton, que és un gran director i les pel·lícules, doncs aquest és un dels exemples que surten, no? Altres pel·lícules, així que em sortia... Bueno, és que és això, és com una nissaga, el malsons abans de Nadal, aquesta és del 1993, Origen, sí, aquesta és del 2010, que també és molt psicològica aquesta pel·lícula. Origen és la del Leonardo... DiCaprio, és aquesta.
1: Sí.
0: El malson, un tal qual, és una altra pel·lícula, un clàssic, no?, de suspens britànic, que és del 1964, Pesadilla en la nieve, no. Vull dir, és que n'hi ha moltes que toquen aquest tema. Com a llibres, no sé quin tenia algun, jo aquí m'havien sortit diversos, però, vamos, si hi ha algun prototipus així especial.
1: El que tu has dit,
0: però, vamos, si hi ha algun

0: no he llegit res d'ell. El rei dels malsons, malsons a quatre mans, dins del malsom, hi ha moltíssims, no?
1: Bueno, és que dona per molt.
0: Sí.
1: Que a més, també hi ha una dintre de la, creativitat artística, tot el que la persona genera amb un malson té un conte, un relat o una pel·lícula. De fet, s'ha de tenir en compte una cosa. Un dels tractaments no farmacològics és una cosa que sembla una tonteria però que va molt bé. I és que si la persona es desperta en fase REM i recorda el somni, anotar-ho. I desperta, li vagi donant la volta i ho faci acabar bé.
2: Clar.
1: I llavors això, durant el dia, llegir-ho dos o tres vegades. Què aconsegueixes amb això? Clar, estàs reconvertint una experiència difícil, traumàtica, angoixant, en una bona experiència. O sigui, li estàs dient al sistema nerviós que estàs controlant el símptoma.
2: Uh-huh.
1: I això vol dir que el sistema nerviós se n'adona que no té per què expressar-se d'aquesta manera per alleugerar la seva càrrega ansiosa interna.
2: Uh-huh.
1: Aquesta és una pràctica fàcil, conductual, i que realment va molt bé perquè el sistema nerviós utilitzi cada vegada menys els malsons com aquestes tècniques d'alliberació de tensió.
0: Doncs això queda molt bé cap al final, no? Parlar justament per a l'alliberament d'aquests malsons, podríem dir, el significat, no? Doctor Sorribas, gràcies per ajudar-nos a mirar la salut mental amb claretat i sense por. I com sempre, sempre és un plaer, no?, escoltar-lo i aprendre, perquè aquí és això, aprenent sobretot sobre nosaltres, sobre els nostres estats mentals.
1: Fonamental. Mental.
0: I doncs, i amb aquesta mirada profunda cap a la ment humana, tanquem la primera hora del fòrum, fem una pausa per al butlletí informatiu de les 10 i no marxeu, que en pocs minuts tornem a estar aquí. Here they've got a little tree, how queer, and who would ever think, and why, they're covering it with tiny little things, they've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone, so now come in.

0: passen minuts de les 10 i obrim la segona hora del fòrum. Una hora per mirar cap al nostre espai de vida més proper i també cap a la salut, la natura i la connexió profunda amb els animals. Avui dediquem gairebé una hora a En Cavalls, un projecte que uneix benestar, emoció i cavalls. I per parlar d'En Cavalls ens acompanya l'Helena López i l'Elaine Fradlí, les dues persones que han donat vida a En Cavalls, un projecte que ha anat creixent, transformant-se i convertint-se en un espai de salut, natura i relació humana d'una profunditat extraordinària. Bé, benvingudes al fòrum.
1: Gràcies.
0: Perquè aquí és la primera vegada que veniu i crec que a l'espai també, no sé si al nou espai de la ràdio també, o ja, sí. O ja el coneixeu.
1: Havíem passat per davant, però sí. Entrar i posar-nos aquí a veure les instal·lacions tan,
2: sí,
1: tan noves.
2: Jo venia a la inauguració, però és que vaig arribar tard i tothom marxava.
0: El dia que es va fer l'acte inaugural.
2: Sí. Un canvi molt, molt esplèndid, eh? És que sí. L'espai, l'aire, tot plegat.
0: Sí, perquè al principi feies... O sigui, al moment de fer el canvi, dius, ostres, deixa't aquest espai amb molta història, però un cop que estàs ja aquí al mig, ja t'oblides totalment de l'anterior.
1: Clar.
0: Bé, ja forma part de la història.
2: Això.
0: Que, ara aquest és on estem i tal. Doncs, amb el vostre permís, perquè hem de dir que ja dic que a la ràdio no sou desconegudes ni molt menys, eh? Vull dir que aquí sí, al fòrum és la primera vegada, però en altres programes ja havíeu estat, en Vincles, per exemple, doncs,
2: sí.
0: I a més aquí a la ràdio també, a la Ràdio Caldes, amb el vostre programa que durant un temps...
2: No, ho anava a dir, no, quan vam passar, que vam estar un any i mig, no?,
1: sí.
2: Fent Escolta la Natura,
0: exacte.
2: Que ens ho vam passar molt bé, i va ser per problemes d'horaris durant la pandèmia, no?, que ho vam tenir que deixar, però molt bon record, sí.
0: Doncs mira, per començar, i amb el vostre permís,

0: Tot i que són conegudes, però sempre va haver recordat, tot i que amb un breu, una breu presentació de cadascuna de vosaltres, no? I del projecte que heu creat. Elena és infermera especialitzada en oncologia i doctora en psicologia de la salut i esport per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una tesi centrada en la rehabilitació assistida en cavalls per a pacients oncològics. Té un màster en infermeria de pràctica avançada per la Universitat de Barcelona, un màster i postgrau en infermeria oncològica també per la Universitat de Barcelona, un màster i postgrau en infermeria oncològica, d'investigació i assaig clínics, en aquest cas és per la Universitat de València, i és graduada en infermeria, però també doctorada en psicologia.
1: Exacte.
0: Vull dir que no és que podria haver començat per aquí, no? I jo, però a veure, infermera és la teva professió.
1: Sí.
0: Vull dir que més, però evidentment la psicologia també forma part, vull dir, sobretot a l'hora d'estar amb pacients i moltes vegades amb pacients oncològics. Aquí la psicologia és imprescindible.
1: Clar.
0: I està ben formada al respecte.
1: Sí, totalment. És a dir, la infermeria et dona una perspectiva de cuidar i d'acompanyar molt àmplia, no? Tant en la salut com en la malaltia, i un coneixement molt profund dels efectes que té, doncs, un diagnòstic oncològic, en aquest cas, en la qualitat de vida de les persones. Llavors, això va ser ja fa uns quants anys, ja fa 10 anys, que vaig acabar, bueno, 12 anys que vaig acabar infermeria, i després d'anar buscant una miqueta aquesta formació, vaig arribar, doncs, a la necessitat de fer un doctorat, no? Una investigació més profunda del que estàvem veient a pista, no? Estàvem veient, doncs, algun pacient oncològic que venia amb aquesta necessitat d'acompanyar-se, de trobar-se millor, de millorar la seva qualitat de vida, i el camí era fer investigació, no? Ja en podem anar parlant durant el programa d'avui, però ho important, no? D'haver acabat a psicologia és perquè fa uns anys a infermeria no estava tan reconegut el fet de fer teràpies amb cavalls. Llavors aquesta investigació no va tenir cap buda dins de la facultat i vaig haver d'anar a buscar un altre espai, no? Un altre destí on aquesta tesi pogués continuar el seu camí, i va ser a psicologia, i bueno, em van acollir molt bé, em van ajudar molt, no? a aterrar a la psicologia i començar la meva investigació des d'aquesta perspectiva.
0: No, és el fet de tenir una formació totalment completa, eh?
1: Sí.
0: I passem a l'Elaine. L'Elaine és coach en cavalls, acreditada en certificació avançada per a equilibri i escola internacional de coaching en cavalls, no? O con caballos, en aquest cas.
1: Sí.
0: Està formada en teràpies equestres, té el certificat d'especialització en hipoteràpia i equitació terapèutica i el certificat en estudis mediambientals de la Universitat d'Exeter a Anglaterra. De fet, tu és anglesa.
2: Sí, soc anglesa, sí.
0: Tot i que portes molts anys aquí i ja podrien dir...
2: Ja fa 40, o sigui...
0: Imagina, tota la vida aquí a Catalunya. Que es pot dir, tot i que mai es poden oblidar d'on venim, no?
2: No,
0: però,
2: o sigui, però clar.
0: És el on estem també.
2: Sí.
0: I està bé, vull dir que està... Trobar-se bé, vull dir. I a més, amb aquesta projecte vostre, que fa que encara, doncs, estigueu millor. Una vida, de fet, la teva, Elaine, dedicada a entendre el comportament equí i la relació entre humans i cavalls.
3: Bé, és curiós que ho expressis així, no, Conchi? Perquè, bueno, de fet, o sigui, clar, és que l'Elaine i jo venim en molts aspectes, no? Venim de punts de partida molt diferents, no? O sigui, l'edat, la cultura, i també el fet que l'Elaine va començar amb els cavalls amb 2 anys i mig, no? Jo vaig aprendre a muntar amb 40, vale? O sigui que jo m'havien fascinat els cavalls tota la vida, però va ser als 40 que vaig dir, bueno, va, vinga, que aprenc a muntar, no? I que, bueno, va, que compro un cavall. I va ser aquest cavall que em va comportar en un viatge de descobriment, no? De realment el que són aquests animals, no? Ell era un cavall, no era un cavall fàcil, era un cavall d'Andalusia, o sigui, d'exmilitar, un cavall molt clar, molt decidit, i que no es deixava fer així per així, no? Doncs per això és que vaig tenir que començar a mirar el món dels cavalls des de molts punts de vista, no? I és que sempre li dono les gràcies, no?, per portar-me en aquest viatge, no?, de veure realment...
0: Aquest cavall té un nom. Continua vivint? És que
3: perquè... va morir l'any passat.
0: Ah, clar,
3: sí.
0: Perquè...
3: El 6.
0: És que... sí. Ah, sí.
3: L'havies conegut.
0: Sí. I clar, i és... no ha muntat ni molt menys, però sí a passejar amb ells i, sí. I tal. Vull dir, sí, sí, i per això ho recordo. Vull dir, el ser que era militar i tal.
3: Sí.
0: Bé, també es pot dir que ha tingut, en el moment que arriba tu, i tots aquests anys que ha tingut de vida, doncs de bona vida també, no?
3: Bueno,
0: i se suposa que quan arriben al final, pues, com les persones, se fan vells també.
3: Sí. Però clar, és que la relació amb ell i el camí que vam fer junts és que em va fer entendre realment la relació tan potent, no?, que podem establir amb ells, no? O sigui, i des de, bueno, que d'això en parlarem molt més després, no? Però o sigui, sempre des d'un punt de vista, o sigui, d'una relació respectuosa, i bueno, doncs això respectant l'espai i les opinions, no, de l'altre, tant si és cavall com si és persona, mm-hmm. No? I de fet el coaching, no, és que també aquest camí em va portar cap al coaching amb cavalls, que també és una eina molt potent, no, per acompanyar les persones, no? O sigui, amb aquest camí que portem juntes amb l'Helena.
0: De acompanyar a les persones i justament amb els cavalls.
3: Exacte, sí, uh-huh. Sí.
0: Mira, per descriure així de manera ràpida en cavalls, és una associació sense ànim de lucre formada per professionals, que sou vosaltres, no?, de la salut i del coaching assistit en cavalls. Treballeu no?, en l'àmbit de les intervencions assistides en cavalls, un recurs rehabilitador i complementari que millora la qualitat de vida de persones de totes les edats, podríem
1: Exacte.
0: Dir totes, i a vegades pot haver-hi un problema, una malaltia, no?, un càncer, senzillament haver patit un càncer o un trastorn del que sigui. A vegades no cal que hi hagi trastorn, és el fet de la necessitat, no?, de poder estar i passar uns moments, no?, i que es vegi, doncs, el que representa
3: clar,
0: estar amb els
3: sí,
0: cavalls.
3: Sí, clar que sí, no?, perquè bueno, ja ho sabem tots, no?, és que avui dia, o sigui, que vivim bastant apartats de la natura i, a més, com molt immersos en un món molt accelerat, no?, o sigui, un món capitalista, no?, un món neoliberal, no?, que hem d'anar així com treballant, que els horaris, les entregues, tot plegat, no? És que ens fa falta, no? O sigui, aquests moments de tornar a la natura, que és d'on venim, no? I de trepitjar, o sigui, de notar els peus a la terra, no? I de mirar lluny. És que, de fet, no, l'Helena, és que la gent ho comenta, que baixa del cotxe i ja s'estiren i miren lluny, no? I que fan com allò, aquell sospir tan profund, no? I de... I és aquest recordatori, no?, de lo que som nosaltres, no? O sigui, de com som i què necessitem, no? Mm. I com bé dius, Conxi, o sigui, que hi ha persones que venen per trastorns, o sigui, també per en general, no?, per ansietat...
0: Trastorns també, de tot tipus, de nerviós, com és l'ansietat, depressió, no?, oncològics, no?
3: Sí.
0: I quan s'ha patit o mentre hi ha la malaltia, no? És una manera també de superar tota aquesta... És que patir una malaltia també te comporta un estat anímic que baixes cap a l'altra part mental, no? I això, doncs, és això que comentes, no?, per el que va. I un estat de trastorns de... tipus l'autisme, no?, en el cas de nois i noies, que, infants, podríem dir, en aquest tipus, no?
1: Clar, en infantil i juvenil hi ha molts més aspectes a nivell de salut, no? Ara mateix tenim, doncs, altres aspectes a nivell d'obesitat, a nivell d'ansietat i depressió, no?, després de la pandèmia, un ús abusiu de les pantalles, no?, un impacte a la imatge corporal, sentir-se jutjats, a més del propi procediment, el propi procés de creixement i desenvolupament i arribada a l'adolescència. Llavors intentem acompanyar una mica aquests joves en l'entorn natural, un espai on realment es poden sentir segurs perquè no hi ha un judici, és a dir, el cavall no jutjarà el seu aspecte físic o si avui porta una caputxa o no la porta, és a dir, se senten molt més alliberats a l'hora de fer activitats amb cavalls i de moure's, no? Per exemple, tenim usuaris que durant la setmana no fan cap tipus d'activitat física i quan venen, doncs, tenen ganes de córrer pel bosc, tenen ganes de caminar, tenen ganes de saltar, és a dir, activar una miqueta totes aquestes petites coses que milloraran la seva salut a curt i a llarg termini. Mm-hmm. I sobretot en joves ara mateix ens trobem amb aquesta aquesta situació, no? Amb joves amb molta necessitat de moure's i de connectar-se amb ells mateixos i amb l'entorn.
0: Mm-hmm. Sí, dins del projecte, així per dir més o menys, perquè ara ja començo les preguntes. O sigui, el projecte, jo, tal com ho veig, si jo m'equivoco, uh-huh, ho dieu, es fonamenta en tres pilars: la salut integral, natura com a espai terapèutic i vincle amb els cavalls, no?
1: Totalment.
0: De fet, els cavalls són mamífers socials, sensibles, presents i sense judici. Responen a allò que senta, no a allò que diuen, uh-huh, que diem nosaltres, no?
1: Clar.
0: I això es converteix en mirall emocional extraordinari. Tot això jo ho he tret de la vostra web.
1: En sona.
3: No, és que és interessant això, Conchi, perquè, o sigui, realment, o sigui, el cavall com a animal depredat, no? Necessita viure en manada, necessita viure en companyia, no? Perquè, o sigui, com que pasturen, no tenen el cap baix, o sigui, no poden tenir el cap baix i tenir el cap alt a la vegada per buscar amenaces, no? No poden dormir si no tenen algú que faci la guàrdia, no? per si ve algú. Són molt, o sigui, són supersensibles, o sigui, a través de tots els seus sentits, no? Que noten, per exemple, si un company cavall, no, aixeca el cap de sobte perquè ha notat un moviment, nota si un cavall al costat el batec cardíac o la respiració canvia, no? Perquè es posa en alerta, no? I tenim la gran sort que, o sigui, que fan el mateix amb nosaltres. O sigui, que si una persona arriba espitada, no? O nerviosa o dubta, el cavall també ho nota, no? I que...
1: Mm-hmm. I ja que, Conxa, has mirat una mica tota la web...
0: Sí, perquè
1: ja...
0: mira, està tot el que ofereix, això, sí. Però jo ja me passaria, però sí, explica.
1: No, que en diverses ocasions, no, has pogut llegir que posem intervencions assistides amb cavalls, no? Que sí. El fet és que nosaltres expliquem que no fem equinoteràpia, no? Perquè equinoteràpia, com a definició de paraula, és ús del cavall com a eina terapèutica, no?
0: Exacte.
1: I nosaltres ens allunyem molt d'aquesta definició, perquè considerem que ni els utilitzem ni els cavalls són una eina. És a dir, els cavalls ens acompanyen...
0: És que els cavalls formen part de l'equip.
1: Exacte.
0: Vosaltres sou un equip, no? I ells formen part de l'equip.
1: Exacte.
0: Que no és...
1: sí, sí. I una miqueta tenen la llibertat de decidir com volen participar. És a dir, són cavalls que no estan lligats, que mantenim sempre el seu benestar a nivell físic, emocional, relacional...
0: No porten
1: relacional.
0: Allò que normalment vosaltres heu tret, que allò que...
1: Sí, no porten ferro, sí, a la boca, no porten ferradures... És a dir, no hi ha elements de submissió o d'infringir dolor que facin que se sentin obligats a participar. I, de fet, moltes vegades ens passa, en alguna sessió, quan algú ve nerviós o inquiet, el cavall té la possibilitat de marxar, si vol, no? I això ens ajuda a corregular molt com ens trobem, com baixar la nostra freqüència cardíaca i com començar-nos a relacionar amb un cavall que ho que deia la Lei, no? Són depredats, és a dir, si ens perceben com a amenaça no voldran col·laborar amb nosaltres.
0: Clar. Comencem ja les preguntes. A veure... L'origen i l'essència, de fet, ja ho hem parlat moltes vegades, no? Però bé, tornem a recordar-ho una mica, no? Com neix en cavall i quin és el moment que es fa possible? Ja fa molts anys d'això.
1: Ja fa uns quants anys, 14.
3: Ho estàvem parlant l'altre dia, és que no ho recordem quan... Sí, quan... Va ser el 2011 que ens vam conèixer.
1: Vale.
3: Això sí.
1: I al cap de poc...
0: 11, han passat 15 anys.
1: Sí.
3: Que jo en aquell moment jo havia fet els estudis a la Universitat de Girona i buscava un lloc per fer pràctiques, no? Com a voluntària. I ens estaven en una entitat i en aquestes, o sigui, un estiu, l'entitat diu, bueno, és que farem una setmana de formació, i en aquesta setmana de formació es va presentar l'Helena. I va ser allò com... No ho sé, per mi va ser... Bueno, allò, amor a primera vista. que va ser que quan l'Helena estava a pista, jo em sentia segura. Vaig pensar, vale, o sigui, que ens vam entendre de seguida, no? Tant amb els cavalls com amb les persones. Vale, jo faig això, tu fas l'altre. I a partir d'aquí ja vam començar a dir, bueno, sí, que hem de muntar el nostre projecte. Com ho fem? Va.
1: Compartíem molts punts, no? A part de la diferència que abans comentaves, jo crec que compartíem molts punts de visió dels cavalls, de com estar amb ells, no? De com acompanyar les persones, i crec que això va ser una miqueta la llavor que va anar creixent i que ara s'ha convertit en cavalls, no? Que d'una llavor després de 14 anys pues ja és una planta bastant, bastant gran, no? Però va ser una miqueta això, el fet de compartir una visió comuna.
0: Quina necessitat vau veure en les persones que us va fer crear aquest projecte? O sigui, la necessitat de que això s'havia de fer de cara a ajudar.
1: Vale. Jo crec que ara, reflexionant-ho, això no sé si serà el fòrum o serà el confessionari nostre.
3: Aviam què dirà ara, Conchi, que jo no sé què...
0: El fòrum és la plaça pública de la ràdio.
1: Clar, jo crec que el que va fer néixer concretament amb cavalls va ser la necessitat de cuidar-los a ells millor.
0: També.
1: Els cavalls, no? Jo crec que vam començar a dir...
0: El principi era això, no?
1: El principi és... Es pot fer teràpia amb cavalls, es pot acompanyar les persones d'una altra forma. No? I aquí vam crear amb cavalls. De fet, vam buscar el nostre nom una mica amb això, no? Com
0: sí.
1: Dir, amb cavalls, és el que hem de fer és amb ells, no? I d'això, d'aquí va néixer. I després ja hem... La història, no? El camí d'amb cavalls ens ha anat portant a com acompanyar a les persones, no? Pacients oncològics, joves, adolescents, i ara dones, sobretot. És una mica el que ens ha anat fent créixer.
0: I què té el cavall que no té cap altre animal en un procés terapèutic? Elena? Perquè això està clar... que per això ho feu
3: sí,
0: també.
3: Sí.
1: Jo parlaré dels estudis, que sempre m'agrada sí. molt. L'Elaine parla de la vivència i de l'experiència.
3: Ai, clar, bueno, és que ara parlaves tu, Elena, i m'ha vingut una cosa al cap, que he passat això, has de dir ara, quan d'això. Clar, que un animal tan gran, o sigui, que nosaltres tenim diversos cavalls, no? I la més petita, o sigui, l'euga més petita, pesa 400 quilos. Vale? 400 quilos. I, de fet, a una mare d'una jove l'altre dia li explicava, no? O sigui, que quan ve una persona... l'edat que tingui, o sigui, tingui l'edat que tingui i que és capaç d'entendre's amb un animal que pesa 400 quilos i de convèncer-la en aquesta euga, no? D'acompanyar-lo cap aquí, cap allà, de fer aquestes coses, és com un xute d'autoestima, no? És que, i a part d'això, és un gran aprenentatge, no? O sigui que si tu pots ocupar el teu espai davant d'un animal de 400 quilos, ho pots fer amb qualsevol altra persona, no? I clar, és que les interrelacions és una gran font, no? D'ansietat o de dubtes o de... Bueno, ja ho sabem, no? Les relacions humanes. Doncs això, o sigui que això per començar, no? És que és un aprenentatge, no? De com reconèixer la teva presència, com estar present i ocupar el teu espai. Doncs això, si ho pots fer amb un cavall de 400 quilos, tenim un altre que pesa 600 quilos, eh? Vull dir que també, doncs, si pots fer això, doncs amb qualsevol persona ja ets capaç de fer això, no? Clar, una altra cosa, o sigui que hi ha tantíssimes coses, no? És que moltes persones venen i diuen em sento sostinguda pel cavall, no? I això pot ser de peu a terra, algunes vegades sí que fem un exercici que la persona es posa a sobre del cavall i sempre diem, no, Elena, és que o sigui, direu que som boges, però volem que us senteu a sobre del cavall, que us dongueu la volta i us estireu a sobre de la grupa del cavall. Això és un exercici gran, o sigui, un exercici molt potent de relaxació, i aquí sí que, o sigui, no hi ha cap mena de dubte, no? O sigui, les persones se senten sostingudes, no? O sigui, que sovint, ja ho has dit abans, Conchi, no? O sigui, en un cas de malaltia et pots sentir perduda, et pots sentir sola, et pots sentir deprimida, però en aquell moment és allò com... regules la respiració amb el cavall i no t'es sostinguda per com una com si fos una persona molt gran t'estigués abraçant, no?
0: I com perceben els cavalls justament aquestes emocions, les emocions humanes?
1: Sí, de fet, hi ha molts estudis i de fet se'n necessitarien més que parlen de dos aspectes, que un és el llenguatge de la comunicació no verbal, o sigui, són grans mestres de la comunicació no verbal, del llenguatge, o sigui, de l'expressió facial, i ells de fet són capaços de llegir el nostre, no? El nostre llenguatge corporal, la nostra consciència corporal d'una forma molt immediata i molt ràpida. I a part d'això, també hi ha un tema bastant important amb ells, que és el tema de la coherència cardíaca. Parlem que els cavalls són capaços de percebre freqüències cardíaques nostres i fer fins i tot baixar el ritme de la nostra freqüència per assimilar-se a la seva, és a dir, que ens porten cap a aquest estat de calma. Si posem aquests dos, no? aquests dos efectes del cavall dins del que explicava l'Elaine, tenim un recurs terapèutic molt potent, no? Si això ho convertíssim a una medicació, qui no se la prendria?
0: Clar.
1: No? De dir, et trobes millor, no? Descanses, sents calma, et sents sostingut en un procés de malaltia. És a dir, tenen una capacitat d'això, doncs, no? De portar aquest estat de calma i de natura molt, molt potent i molt ràpid.
0: I de fet, amb això teniu l'experiència del que ja esteu treballant fa tant de temps, no?
1: Exacte. Diguem que nosaltres som bastant pesadetes amb el tema de la recerca, som bastant intenses amb això, i tot el que fem intentem registrar-lo, no? Perquè en el nostre context, no? En el nostre territori, les teràpies amb cavalls encara estan catalogades com una pseudociència. Pseudociència entesa com a recurs que li falta evidència científica per estar demostrada. És a dir, hi ha evidència, però no la suficient com perquè, per exemple, els metges la receptin. Llavors, el que hem de fer és continuar promovent que hi hagi articles, que hi hagi evidència sobre els efectes dels cavalls. I en això estem, no? A través de la tesi, a través de diversos articles científics que hi hem publicat i amb els següents que tenim en marxa des d'aquest any.
0: Mira, per posar un exemple, què passa en una sessió perquè una persona es transformi?
1: Clar, no sé si és transformar,
0: bueno,
1: però...
0: El seu perquè, estat. Perquè noti que el seu estat està millor,
1: sí,
0: que ha millorat.
1: Doncs mira, de fet, nosaltres el que veiem és el que comentava l'Eli, no? Que la gent quan baixa del cotxe ja l'està extraient d'un entorn estressant o d'un entorn hospitalari, per exemple, si és una persona que està fent un tractament molt regular, l'està extraient d'això i l'està portant a un entorn natural. I això fa, que es diu el concepte de biofília, això fa que ja connecti molt amb, no? amb la natura, amb el cicle, no? amb la seva identitat i no amb el jo sóc una persona diagnosticada de... No? No haver de repetir aquest discurs constantment, no? Quan anem a una taula d'un professional sanitari hem d'explicar, doncs a mi m'han diagnosticat D, no? Estic en tractament amb, doncs en canvi amb un cavall no cal que facis tot això, no? Directament et presentes a ell de la forma que tu et sentis
0: més còmode.
1: De la
0: forma que ha dit, que ja ho has dit, no hi ha llenguatge, el llenguatge és emocional, podríem
1: Exacte.
0: Dir, és el que el cavall està, com podríem dir que ha notat alguna cosa en la persona, ell també actua d'aquesta manera. Com sigui, no sé si és estar al seu costat, anar amb el seu pas i transferir aquesta pau que pot tenir, no?
3: De fet, sí, és que jo, o sigui, ho has pillat molt bé aquí, Conchi. O sigui, llenguatge verbal no n'hi ha, no?
0: No,
3: és que em va fer gràcia fa unes setmanes, no? Va venir una jove i la primera sessió al final diu és que m'agrada molt parlar amb algú sense paraules.
0: Ah, és molt... És això.
3: És que és això. I sí que, o sigui, que nosaltres, bueno, ja ho sabem, no? És que sempre, o sigui, anem amunt i avall les persones per la vida, no? I hi ha algunes persones que ens creien allà una mica de... Ai, no ho sé, no m'acaba d'entrar aquesta persona i no sabries dir per què, però...
0: Però passa, o sigui, passa.
3: T'està, o sigui, alguna cosa t'està comunicant, no?, a través de, o sigui, potser falta de contacte visual o potser el llenguatge corporal, no?
0: O perquè no ho saps per què, però
3: sí,
0: te trobes.
3: Sí. I clar, és que això els cavalls noten molt, no? Mm. Bueno, és que a mi sempre m'agrada explicar la primera, bueno, una de les visites d'una noia, la primera noia amb càncer, no?, que ens va venir, que era una noia tremenda, o sigui, molta energia. Baixava corrents del cotxe i deia... Bueno, sempre explicava que venia per l'autopista a 140, perquè arribava tard, no? Baixava del cotxe així, crida i deia, perdona, arribo tard, però és igual, és que acabem a l'hora, sí, que ara m'hi poso. L'Euga ja estava a l'altre punt del camp, saps? Perquè ella notava aquesta...
0: Aquest nerviós,
3: aquest estat de revolucionada.
0: Sí.
3: I, però res, o sigui, la dona es va adonar i que va baixar les revolucions, va anar a buscar el que feia l'Euga, o sigui, observar el que feia l'Euga, o sigui, mirava les herbes que menjava ella, i en molt poc temps ella va baixar les revolucions, no? I una altra cosa que o sigui, durant l'assaig clínic, no, que vam fer és que una de les preguntes que fèiem al final de cada sessió era que les dones ens diguessin tres paraules per explicar coses que havien viscut, no, en aquella hora. I bueno, o sigui, la paraula més comú sempre és calma, no? Mm. Calma, tranquil·litat, però hi ha d'altres com superació, aprenentatge, diuen coses com, bueno, és que quan he començat em sentia petita, ara em sento gran, llibertat, són el tipus de feedback, no? que donen.
0: I com cuideu el benestar emocional i físic d'aquests, podríem dir, companys vostres, perquè formen part de l'equip?
1: Doncs mira, nosaltres tenim diversos protocols, no?, una mica de benestar. Un és que s'han de respectar les seves necessitats a nivell físic, emocional, alimentari, relacional, és a dir, no són cavalls que viuen en quadres, són cavalls que viuen en un espai obert, i obert dic hectàrees, no un paddock, sinó hectàrees, amb desnivell, amb lliure elecció d'alimentació, també se'ls hi posa a menjar, però tenen lliure disposició d'alimentació, de moviment, de companyia, llavors buscant una miqueta aquest benestar, aquesta qualitat de vida. I després els fem partíceps, no?, d'activitats que nosaltres fem abans de fer una sessió, no? Doncs si en aquella sessió tenim pensat presentar un element nou o una activitat nova, doncs l'Helena i jo anem abans i li presentem al company, no?, al cavall, doncs mira, avui treballarem, o la setmana que ve treballarem amb un element nou que no el coneixes i dediquem un temps per ensenyar-li.
3: Per exemple, xurros de piscina o
1: Doncs ens dediquem una estona per compartir l'espai amb ells i treballar amb aquell element perquè el coneguin. O simplement anar a estar amb ells, passejar-los per la muntanya, entrenar-los físicament perquè tinguin les millors condicions de salut per ells.
0: I de fet, a vosaltres, des de que esteu... Helena, ja ha dit l'Helena que des dels 2 anys que tu estàs amb els cavalls, vull dir que els coneixes molt, no?
1: Sí.
0: I en el teu cas, Helena, jo crec que també els coneixes bastant, des de que, tot i que sigui amb una edat una mica més avançada, però els coneixes molt bé, i sobretot des del moment en què el 6, no?, te va arribar a la teva vida. I per això, des de que coneixeu, què us ha sorprès o què us sorprèn més del comportament aquí? De qui és el cavall, clar.
1: Jo crec que mai deixes de sorprendre't, la veritat, eh? O sigui, jo, per mi, cada sessió és un moment nou de conèixer, de veure, d'entendre, no? De sorprendre't, de dir, mira com l'Euga, no?, ha acompanyat en aquest moment, no? O mira com l'Euga ha percebut allò que estava sentint la persona. No acabes de deixar mai de sorprendre't amb els cavalls. Jo sí que recordo, per exemple, la Índia, que és l'Euga que comentava l'Helen, que és més gran, de 600 o 700 quilos amb aquesta primavera tan verda que estem tenint.
0: La Índia hi és.
1: La Índia hi és, sí.
0: I espera, hi estava l'Indi també?
1: La Indiana.
0: La Indiana,
1: la
0: això.
1: La Indiana, sí.
0: També està.
1: Sí.
0: I el Pincho?
1: Està per allà, també. No és nostra, però sí.
3: També.
0: És que aquest m'ha fet sempre molta gràcia.
1: Sí. Doncs la Índia és una euga molt, molt reactiva, diguem, pel tipus de vida que ha portat, no?, i més sensible en quant a les reaccions. I quan la veus treballant amb persones i acompanyant a persones, per exemple, també amb inquietud, amb neguit, la veus molt tranquil·la, no?, i que canalitza molt ràpid aquesta energia i no se la queda, no? De fet, una noia ens ho deia l'altre dia. És com si la meva atenció, no?, el meu neguit, li estigui passant a la Índia i ella el deixi marxar. Doncs és una miqueta això, no? A mi ara mateix em sorprèn com ells estan en un punt tan ràpid de deixar anar el malestar i portar-nos aquest espai de calma.
0: I ara passem a les persones i les seves necessitats. Quines demandes són les més habituals de les persones que arriben a vosaltres justament amb aquest en cavalls?
1: Actualment, dones. O sigui, hi ha una necessitat molt gran de salut femenina, d'acompanyament, de suportar càrregues, d'un espai de respir, és a dir, sobretot dones en quant a salut, però integral, eh? No és que hi hagi un diagnòstic d'alguna cosa, sinó aquesta necessitat de benestar en dones. I aprofundim sobretot, doncs, en temes, doncs, de dolor crònic, fibromialgia, endometriosi, temes de malestar emocional com ansietat, depressió, i després tota la part oncològica.
0: Que aquesta és...
1: Però sobretot ara mateix estem veient aquesta necessitat d'acompanyament per dones.
0: Mira, tocant el tema de la salut, és que ara Vull dir, me ven al cap de cara a una propera, o sigui, de fer, de preparar alguna taula rodona o així, i sobretot tocant la salut, com dies enrere es va fer amb el tema del Dia d'Acció de la Salut de les Dones, però amb més temps, en el que hi hagi molta participació per part dels persones, vosaltres, no? De les metgesses, tot el que comporti salut, infermeres, etc. Vull dir, i el que comporta salut en les dones, perquè és que hi ha això, hi ha molta diferència de la salut de les dones. No vol dir això que els homes no s'han de... Que, vull dir que no es pot descuidar, ni molt menys, però sí que hi ha unes diferències.
1: Sí, totalment.
0: I què aporta el cavall a infants, que això ja pot ser que ho he dit una mica, però ara més profundament, a infants i adolescents, que no aporta, per exemple, un despatx d'un metge?
1: Clar, l'evidència ho mostra, no? Que el fet del moviment en infants i joves és molt potent a nivell emocional i físic, no? Però ja és un desbloqueig important per començar a treballar altres aspectes cognitius o emocionals. Nosaltres el que veiem és que treure joves fora de la taula, no? Fora d'una habitació, fa que comencin a treballar molt ràpidament amb els recursos propis que ells tenen. És a dir, els hi plantegem reptes, dinàmiques amb els cavalls, i ells són molt capaços, d'una forma molt ràpida, aplicar això, ja sigui responsabilitat, ja sigui resolució, no?, d'alguna proposta més complicada, i són recursos propis que ells ja tenen, que se'ls poden endur a casa, no? I normalment intentem treballar així, que el que es faci a pista tingui una repercussió en el seu dia a dia, que s'ho endugui, no? Doncs, ostres, has sigut capaç de preparar tu sol el cavall i veure totes les coses que necessitaves. Per exemple, què et sembla si a casa aquesta setmana t'ocupes de X cosa, no? I ho comuniquem també amb la família. Llavors, amb els joves és sobretot això, no? Potenciar aquells recursos que tenen.
0: I de fet, així com treballeu, per exemple, amb famílies en moments de crisi emocionals?
1: Amb família sempre les fem partícips de la valoració de quines necessitats tenen, perquè moltes vegades les necessitats de la persona que fa la sessió no és la necessitat de la família, no? I l'Helena i jo el que fem és una valoració conjunta de les dues dimensions, i les posem en comú en un pla terapèutic, no?, que li diem. I les famílies...
3: I, bueno, és que també anava a comentar, no?, que a vegades, o sigui, que fem una sessió per tota la família, no? O sigui, per a treballar la comunicació, qui actua, qui no actua, qui s'emprenya amb qui es posa al costat de qui, no?
1: Clar.
3: I això es converteix molt ràpidament en una pel·lícula, no? Es veu molt clarament les dinàmiques, no?, familiars, i jo crec, o sigui, les famílies també ho viuen, no?, perquè després ho expliquen, no?, en el moment d'explicació o d'integració de l'activitat ja comenten, no?, que, o sigui, les coses que ells mateixos han viscut. Bueno, que també en general, o sigui que tot és molt poderós amb els cavalls.
0: Sí. I quin perfil de persona es beneficia més d'aquest tipus d'intervenció?
1: Clar, jo diria que totes les persones es poden beneficiar d'aquest tipus d'intervenció. Ara mateix tenim diversos programes. El més novedor, diguem, és un acompanyament a situacions de final de vida. És a dir, pacients que venen a fer una sessió més breu, de 40 minuts, on fem un acompanyament en un moment vital molt concret, que hi pot haver, doncs, limitació física, no? No poder caminar gaire, fatigar-se... És a dir, tenim un ventall d'acompanyaments molt potent amb els cavalls, que sí que s'han d'individualitzar molt a les necessitats, però crec que les persones que es poden beneficiar és tothom, però sempre, no?, buscant aquest acompanyament el més professional possible a les necessitats de cada persona. A tots ens va bé sortir a la natura, sortir a relaxar-nos, i fer-ho amb cavalls és molt potent.
0: Quan dius acompanyament al final de vida, és perquè la persona ja està en un moment final, o podria ser també en el final d'una etapa, d'un moment, no sé, hi ha hagut un canvi en aquesta persona, un canvi, pues divorci, coses com aquestes, no sé si va una mica...
1: No,
0: és una etapa o és final de vida?
1: No, el programa és un horitzó amb cavalls, sí, i és final de vida.
0: Final de vida.
1: Sí, sí.
0: I, però la persona està ja en un procés de malaltia molt avançat. I pot anar allà,
1: vull dir,
0: i té aquests... el poder caminar al costat del cavall.
1: Hi ha una sèrie
0: cavall.
1: De condicions físiques, no?, i clíniques que sol·liciten al metge que deriva aquests pacients, i si compleixen aquestes condicions poden venir a fer aquesta activitat. I de fet està sent, no?, unes sessions molt, molt intenses, molt boniques i amb molta repercussió després, no?, a la família. Després ens expliquen les famílies, no?, de, ostres, no s'aguantava ni 10 minuts i amb vosaltres ha estat caminant 40, no?, somrient i emocionant-se amb el cavall.
3: Sí, allò també que va comentar un senyor, no?, és que vaig oblidar, durant l'estona que estava amb el cavall, em vaig oblidar tot el que era el dolor.
0: Clar, ah, és...
3: O sigui, per fer una idea, no?, de lo que pot representar per una persona.
0: Perquè és que és això, moltes vegades final de vida és patir, no? I és el fet de l'estona que estigui, els minuts, l'hora o el que sigui, amb aquestes sessions, no?, del canvi que es pugui produir, tot i que sigui només en aquí.
3: Sí, és interessant això també que el que comentes, no?, perquè sí que sempre intentem que les persones expliquin, no?, què representa això per ells després, no?, perquè, o sigui, hi ha persones que marxen i marxen amb la sensació al cos, marxen amb aquell record que ho van recordant. Hi ha persones que escriuen, no?, que fan els seus escrits o dibuixos, no?, i és una cosa que els, com, potser que fins i tot els fa mirar la natura d'una altra forma, no?, o sigui, que llavors ja des de casa miren els ocells, no?, que van, miren les orenetes, no?, que van caçant les mosques, o sigui, i que això també és una cosa que els reconcilia una mica amb la vida
0: sí, sí. I amb el que ve, que és o el reconcilia el fet de no marxar enfadat, podríem dir, no? Perquè és un dels i s'ha donat algun cas, doncs, que encara ha tingut temps per repetir.
1: Estem en les primeres setmanes, no?, del programa, i de moment hem fet diverses sessions que... O sigui, el programa és limitat, és de una o de dues sessions. No és com l'agafa les regnes de la teva vida, que són 8 sessions, perquè ja és tota una rehabilitació i un acompanyament, i Let's Capaç també són 8 sessions perquè és aquest acompanyament. Llavors, l'horitzó és més curt, és de una o dues sessions, com a molt.
0: Per això vull dir que potser la primera i una segona, doncs, encara queda més complet. Com estructureu una sessió de qualsevol tipus, eh? No necessàriament ha de ser aquesta. Hi ha un guió o un guió que vosaltres us marqueu o tot depèn del moment?
3: Però, de fet, les dues coses, no? Perquè per cada sessió hi ha un guió molt general, no?, que és introducció, entrar en l'espai, relaxació, o sigui, començar a renovar o fer el vincle amb el cavall. Després entrem en un moment així com de més acció, d'anar
1: fent... Moviment, dinàmiques...
3: Sí, exacte, de moviment i dinàmiques. I al final també relaxació i integració de tot el que s'ha fet en aquell espai i temps, no? Això seria una mica el guió general. Clar, per cada persona depèn dels seus objectius, no? Quan ve. I això també es va com plasmant dins de les sessions.
0: Per això, moltes, pot ser que passi que primer teniu una primera... o sigui, poder trobar-vos a la persona per saber les seves necessitats, no? Una primera trobada...
1: Nosaltres,
0: per saber, o sigui, les necessitats de lo que arran d'allò, pues, podeu... Quan són persones que tenen una malaltia concreta...
1: Bueno, en definitiva, tothom, no? Tothom que ve a buscar un pla terapèutic, un pla d'acompanyament amb cavall, sempre, no?, com dèiem abans, a la línia on ens distribuïm i fem una valoració d'usuari, família, necessitats, situació clínica... bueno, fem tot un protocol de valoració i en base a això després dissenyem un pla terapèutic, no?, una miqueta amb els objectius, els temps, els moments que farem una revaloració, és a dir, és tot un disseny d'acompanyament, no?, a cada persona, molt individualitzat.
0: I quina base científica i formativa hi ha darrere d'aquest treball?
1: científica en del nostre o el que hi ha publicat?
0: En el vostre treball, vull dir que del projecte en si, vull dir que del que vosaltres esteu treballant.
1: Nosaltres el que hem publicat és la tesi doctoral de l'acompanyament a dones amb càncer de mama i dos articles científics més, un quantitatiu i un qualitatiu, que explica una miqueta els números, no?, que hem pogut treure de l'impacte i l'eficàcia de la teràpia. I després l'altre és l'experiència, no? El qualitatiu exposa una mica la percepció que han tingut les dones de l'impacte en el seu benestar d'aquesta activitat. I ara estem fent diverses replicacions, no?, d'aquest estudi i altres línies de recerca enfocats en això.
0: I no sé, d'alguna manera vosaltres us completeu professionalment la una a l'altra?
1: Sí, no?
0: Completeu, sí.
3: Sí, jo crec que sí. Vull dir que o sigui, de fet, l'activitat es basa en això, no? És que un entra, l'altre surt, o sigui, que anem fent això, no? Que estem pendents de la persona, del cavall, quines reaccions estem tenint al cavall, no?
1: Sí. Clar, per exemple, hi ha una part del coaching, no?, molt xulo, que jo admiro de l'Helen, que és tot aquest acompanyament més metafòric, no?, de què pot representar per tu, no?, tota la part d'integració que ella fa amb els usuaris, és molt xula de veure.
0: Uh-huh. I quin paper hi juga la natura? Perquè penso que aquí també hi juga un paper important, no? La natura, perquè clar, els cavalls han d'estar a la natura, no? Per això, quin paper juga la natura en tot aquest procés?
1: Clar, els cavalls han d'estar a la natura. Ojalà aquesta frase, no?, quedés en molts llocs, perquè malauradament no sempre els cavalls
0: no sempre estan
1: en un entorn natural.
0: Home, vosaltres,
1: no?,
0: teniu un entorn natural. Abans
1: sí.
0: Era Moià, no sé si ara hi ha també més a prop d'aquí.
1: Estem a Moià, sí, sí.
0: Sí, continueu a Moià.
1: Sí.
0: Pues aquest espai, doncs, si és l'espai de sempre, és un espai preciós.
1: Sí. Doncs els cavalls han d'estar a la natura, no? I el fet de portar la gent és una miqueta el que comentàvem, treure'ls del seu dia a dia, de la rutina, dels hospitals, i portar-los a un àmbit totalment diferent i que els connecti, no?, amb la calma, amb l'espai, no?, una miqueta la biofília, no?, que comentàvem.
0: Històries i aprenentatges, aquí us demanaria. Hi ha alguna història que us hagi marcat especialment arran de tots aquests 14 anys que vosaltres esteu aquí treballant amb el projecte?
1: Clar, són moltes. Sí.
3: Moltes.
1: Són moltes, i jo potser la que ara tinc més present és una miqueta el que estem fent ara, no? Fa molt temps que teníem pensat fer un cercle de dones perquè veiem la necessitat que hi havia d'acompanyament, no?, i que totes les dones que ens venien tenien les mateixes necessitats. I dèiem, és que hem de fer alguna cosa per acollir-les a totes. I ara, des d'aquest any, des del setembre passat, estem fent el cercle de dones, i cada cercle, per mi, està sent un descobriment de dir... És que això era cap a on, no?, cap a on anàvem. És un espai molt, molt bonic de veure com es fa xarxa, com les dones gaudeixen de compartir, no?, i de les propostes que els hi fem cada mes. A mi m'agrada molt ara mateix la història de cada cercle, de cada dissabte.
0: Perquè aquest cercle de dones, que es dona en molts àmbits, eh? Aquest podria ser un, no?, que es veu aquí... Aquest cercle de dones, quantes dones acostumen a ser, i què representa? Cadascuna parla, explica alguna experiència, és el fet de treure coses per trobar-se bé, no sé.
3: Sí, bueno, de fet, o sigui, el número de dones ens agrada, o sigui, fer un cercle petit perquè en la nostra experiència, i el que ens comenten també, com més petit, més confiança hi ha, o sigui, més vincle es
0: entre,
3: crea.
0: Entre
3: més...
0: elles.
3: Sí. Doncs, de moment, és que estem, cada mes estem escollint un tema, que pot ser moviment, pot ser límits, pot ser descans, no? I en un grup de WhatsApp, o sigui, compartim algun vídeo, algun podcast, o sigui, alguna cosa que s'ho llegeixin per anar com despertant idees, i després, o sigui, en el dia de la trobada, tothom porta allà les seves idees, les seves experiències, i així ja comencem un cercle i anem compartint. I, bueno, és que fem diferents coses, no? O sigui, un és, o sigui, el fet de posar-se cara a cara, de compartir, entrem en un espai de cavalls, fem observació dels cavalls. Els cavalls, com viuen això dels límits? Els cavalls, com viuen això de la companyia o del vincle entre ells, no? I a partir d'aquí, això és com una base per anar plantejant, o sigui, nosaltres com plantegem els límits, com les fem. I després fem una pràctica més, més amb dinàmiques de dona i cavall, no? O sigui, d'anar movent-se amb un cavall i experimentant això, no? O sigui, que com mantens el teu espai davant d'un cavall? Bueno, clar, és que els límits és un tema molt important per a les dones, no? I després, al final, també és, doncs, això, tornem al cercle i fem allò un compartir. I la veritat és que hi ha moltes dones que ja diuen, bueno, ens veiem el mes vinent, no? O sigui, que d'entrada hi ha un canvi cada mes, no?, d'això, però és que hi ha algunes dones que han vingut cada mes a aquest curs, no?
0: Però s'hi troben bé, clar.
3: Sí.
0: I aquesta seria les dues preguntes. Què us ha ensenyat el cavall sobre les persones i què us han ensenyat les persones sobre els cavalls?
3: Bueno, o sigui, jo vindré aquí amb l'anarquia, o sigui, perquè això és el meu tema, els cavalls. Em va fer molta gràcia perquè, bueno, és que aquí a Espanya, a Extremadura, hi ha una senyora que és l'etòloga, una eminència mundial, no? I jo he tingut la gran sort d'estar dues temporades allà a Extremadura amb ella i els seus cavalls ferals allà a la muntanya. I un dia estàvem fent observació i jo li dic... però és que els cavalls són anarquistes, no? O sigui, anarquistes en el pur sentit de estem junts i estem mirant per les necessitats meves i les necessitats de cadascú, no?, de cada membre del grup. I com ho fem perquè les necessitats de cadascú estiguin... O sigui, no hi ha jerarquia. Molta gent diu que hi ha el cavall, el mascle alfa. No, o sigui, no hi ha alfes. O sigui, que el líder pot ser qualsevol en un moment donat. Depèn de la necessitat, no? I, bueno, doncs llavors ja aquesta etòloga va dir sí, exacte, els cavalls són...
0: Anarquistes.
3: Sí. Però si en el bon sentit, diguéssim.
0: Sí. I l'altre era el que han ensenyat, o sigui, el que us han ensenyat les persones sobre els cavalls.
1: Doncs jo el que he vist és que, per exemple, per cuidar no necessitem sempre tots el mateix, sinó que necessitem altres coses i per mi, per exemple, cuidar a la consulta o a l'hospital no té res a veure com cuidar en un entorn natural i amb els cavalls. I m'han ensenyat això, no?, que la connexió amb els cavalls i amb la natura és molt potent per recuperar-nos i per cuidar-nos.
0: Passaria així al futur, perquè jo me vaig... perquè els minuts passen, no?, i tot passa molt ràpid, i me vaig passant. Quins reptes té en cavalls per als propers anys? Quins són els vostres reptes?
1: La recerca, continuar presentant els resultats de tot el que estem fent, fer divulgació, com ara avui, i presentar tots aquests resultats perquè aquesta teràpia en el nostre territori tingui el reconeixement que nosaltres veiem, no?, i que estem demostrant científicament.
0: I què us agradaria ampliar o incorporar?
1: Cavalls,
0: clar.
3: Més, encara més cavalls.
0: Ara, quants n'hi ha ara?
1: En tenim dos.
0: És la Índia, la indiana, i el Pinxo, que és un ocupa.
3: És un espontani.
0: Però està amb vosaltres, perquè un bon dia va aparèixer per allà i es va quedar, no?
3: Sí.
0: Senyal de que es trobava bé.
3: L'altre dia també ho va fer, o sigui, es va colar per sota del tancat.
0: Ah, bueno, no sé, sempre no està, a vegades marxa.
3: No. I ens va estar seguint...
0: És un esperit lliure.
3: Totalment. Però ens va estar seguint fins al moment que vam dir bueno, doncs vale, doncs o sigui, t'incorporem dins les dinàmiques perquè ja tens ganes d'estar.
0: És a dir, que una de les d'això de la incorporació seria més, que vinguessin més, no?
1: Sí.
0: Bueno, a veure.
3: I també potser en general, no?, una mica més com de reconeixement de la necessitat i del poder de, bueno, allò una mica que es diu en altres països europeus, no?, de la prescripció
1: social.
3: Prescripció verda, no?, la prescripció de natura, no?, per segons quins trastorns o estats de salut de les persones, no? O sigui que a vegades, o sigui, el que necessita una persona és sortir a caminar, no?, i per sort cada vegada ho estem veient més, no?, i doncs, però jo crec que estaria bé veure més d'això.
0: Quin cavall us ha canviat la vida?
1: Home, en realitat tots tenen, no?, tots tens un vincle especial amb ells, no? En el meu cas podria ser, no sé, el primer cavall que vaig muntar en 2 anys, o el que vaig estar més temps, o la Índia ara... Sí. No sé, crec que tinc molts cavalls en el meu cor.
0: En el teu jo crec que és
3: el 6. Sí, sí. No, és que el 6 m'ha donat la volta sencera a la vida.
0: I quin moment del vostre espai en cavalls us fa sentir com a casa?
1: Doncs mira, des de que comencem preparant el material fins que el guardem allò cansades després de no sé quantes hores de sol i de caminar i tot, acabes i per molt cansada que estigui surts amb un somriure. O sigui que per mi amb cavalls és casa.
0: I què us fa plorar d'alegria?
1: El feedback, no?, de les persones.
3: Bueno, de veure com les persones s'emocionen, no?
1: Sí.
3: Mm-hmm. Perquè sí. Les persones s'emocionen molt, o sigui, en tots els sentits, no? O sigui, hi ha plors, hi ha riures, hi ha com cares d'adonar-se de coses. No sé, amb els joves jo també tinc un punt molt, molt especial, sí, per ells, no? Quan veus, no?, que deixen de moure's amb aquella incomoditat i que s'interessen per el que estan fent amb el cavall, no? I que és que això és glòria.
0: Mira, ara, com vosaltres sempre feu quan a vegades les persones van allà a fer sessions i tal, i si feu aquestes preguntes ràpides, no?, de resposta ràpida, jo les dic preguntes ping-pong, perquè han de ser resposta ràpida, jo us la faré ara a vosaltres.
3: Ah, molt bé.
0: Un cavall és?
3: Vida.
1: Salut.
0: Una persona que arriba trencada necessita?
1: Sostenir.
3: Això, sí, jo estava buscant el substantiu.
1: Tu ets el,
3: sí,
1: pin o el pont, vinga.
0: Ja hauria dit el cavall. Una sessió perfecta és?
3: Quan veus que la persona està rebent, sentint i entenent el que està vivint en aquella sensació.
1: En la que hi ha vincle.
0: Bon. Una paraula que defineixi en cavalls. Una paraula,
1: Creixement.
3: Camí.
0: I una paraula que defineixi la vostra feina.
3: Brutal.
1: Fer camí.
0: Una paraula, aquesta és l'última, que defineixi la vostra vida ara mateix.
3: Moviment.
1: Terratrèmol.
0: Està, hi ha vincle entre les dues. Doncs mira, arriben, no sé si voleu fer alguna reflexió més o algo que jo no us he preguntat.
1: No, agrair sempre a Ràdio Caldes que ens convidi, a tu, Conxi, sí, per aquest programa, no? Tan amè i amb tantes preguntes tan interessants.
3: Bueno, és que també em ve al cap, Conxi, que faig jo la pregunta. O sigui, que tu que has vingut diverses vegades amb els cavalls, o sigui, ens pots dir alguna paraula que t'hagi donat l'estona que has passat amb ells?
0: Vida. O sigui, per dir una paraula, vida, emoció... que ara no sabria dir-te més, però sí que m'he trobat tan bé que no sabria com definir-lo. Aquest estat.
3: Ai, gràcies.
0: Doncs, Elena i Lane, moltes gràcies per aquesta conversa tan plena de sensibilitat, ciència, natura i veritat. I gràcies per compartir la vostra mirada, la vostra experiència i aquest projecte que posa al centre la cura, el vincle i el benestar de les persones i dels cavalls, per suposat, que són els vostres companys de feina.
3: Gràcies.
0: I de fet, que per mi ha estat un privilegi i el fet de que, i us desitjo, no?, que en cavalls continuï creixent, transformant i acompanyant vides.
1: Gràcies.
0: I fins a la propera, que esperem que no sigui... Que sigui aviat.
3: Exacte. Això mateix. Gràcies.
0: I així arribem al final del fòrum d'avui. Marxem amb la música de Ludovico Einaudi, Divenire, que ja ens acompanya de fons. I d'avui, doncs, també destaquem que ha estat un matí intens i profundament ric. Hem començat mirant cap endins, navegant per aquests territoris que tots compartim, però que tan sovint ens costa entendre, no?, amb el doctor Conrad Sorribes. Hem descobert què ens expliquen els malsons, que revelen del nostre sistema emocional i com, a vegades, són la manera... la manera que té la ment de posar paraules al que no sabem dir desperts, no? I després hem sortit a respirar natura, hem trepitjat terra, hem sentit pèl i hem parlat de benestar amb majúscula. La conversa amb Elena López i Alain Franley ens ha obert la porta d'en cavalls un projecte que ens recorda que els cavalls no només són animals nobles, són miralls emocionals, companys de procés i una manera preciosa de reconnectar amb el cos, amb la calma i amb nosaltres mateixos. Una hora plena de sensibilitat, ciència, com hem dit abans, i veritat. Gràcies, com sempre, per ser i per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada dia construïm. Tornarem dilluns i amb més veus, més històries i més motius per seguir pensant, sentint i mirant el món amb curiositat. Que tingueu molt bon dia i molt bon cap de setmana.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum, a més dijous a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Bon dia, Caldes. Avui és 28 de maig i el món es lleva a un recordatori que no pot quedar en segon plan. Avui se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, el Dia

0: Un dia que ens recorda que la salut no és només una qüestió biològica, és una qüestió de drets, d'igualtat i de justícia social. I que quan les dones no són vistes, quan no són escoltades, quan els seus símptomes es minimitzen, es patologitzen, el que falla no és el cos, és el sistema. Amb aquesta reflexió iniciem el fòrum d'avui, que ja sabeu, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, aquest espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquestes, com hem dit abans, gairebé dues hores de fòrum. Sí, dones, dones immenses. També vull fer un recordatori, tot i que ja he fet aquesta obertura del programa, doncs a les metgesses, als metgesses que cada setmana, cada dimarts, ens acompanyen a la Sanitat a Debat, la Xesca Sabater, la Pilar Loncan i la Mariluz Talavera. I també recordar que ahir es va fer, justament per commemorar aquest dia, un acte a la Biblioteca Municipal, protagonitzades per Pilar Loncan i Xesca Sabater. Elles, com a metgesses, van fer precisament d'aquí del que jo he comentat una mica, doncs ja van fer molt, molt, molt més, i a més, dins de la part que li pertoca com a metgesses i conèixer bé l'actualitat del sistema sanitari. Doncs és això, avui per recordar-les. I ara sí, doncs és això, comencem. Comencem en aquesta primera hora, tots just després d'aquest Parlament meu. Com no ens dona temps, avui no farem un tal dia com avui. Senzillament ja he recordat aquest dia temàtic, que és el Dia d'Acció per la Salut de les Dones. I sí, de seguida, ara mateix, començarem ja. Iniciarem la nostra trobada de dijous, que sempre és, diem, endavant les atxes! Doncs sí, endavant les atxes, en Susana Corxo, que la tenim ja aquí.
1: Hola, bon dia, Conxi. Bon dia a tothom.
0: Bon dia a tothom. I bon dia també per la nostra salut, no?
1: Exacte.
0: Recordant aquesta Exacte. Salut tan important.
1: És molt important.
0: I des d'aquí, des de Catalunya.
1: Cuidem-nos molt.
0: A vegades, mira, has sentit aquesta obertura, no sé si ho he dit tot bé o al millor algunes... A vegades se me queda la pronunciació perquè se me troba la llengua, no?
1: I a veure... el que interessa ara és el contingut, anem per contingut.
0: I el contingut està bé, no?
1: Exacte.
0: Si, sobretot tenint aquest important, recordatori.
1: És important, exacte.
0: Perquè, com hem dit, o dic molt sovint, tots els dies són els dies de la dona. I tots els dies també són el dia de la salut de les dones.
1: Exacte.
0: És a dir, ens queda molt, s'ha avançat molt, però encara queda molt per aconseguir. Exacte. I esperem que siguem avançant, que no hi hagi un retrocediment.
1: No, pas a pas.
0: Un retrocés, podríem dir.
1: Tota pedra fa paret i anem avançant, ara un pas, ara un altre, i anem tirant endavant.
0: Pues mira, sempre recordant, jo estava amb el sumari i m'he quedat sense dir tot el sumari, endavant les atxes, no recordant la segona hora, perquè la segona hora de 10 a 11... estarà dedicada avui a la cultura, però cultura en majúscula. És per què? Perquè tenim tres convidats que ens acompanyaran units per un mateix fil, la creació, la paraula i l'art. Serà Pablo Eguren Casal, escriptor i editor uruguaià, Josep Checa, poeta i escriptor calderí, i Esther Tenedor, artista en moltes disciplines d'aquí de casa nostra també. Doncs és això, tindrem l'honor de comptar amb la seva presència davant aquesta visita que Pablo Eguren està fent a Barcelona i també a la nostra vida en el marc de la presentació oficial número 92 de la revista Alfareros, la revista literària Alfareros, de la que ell, Pablo Eguren, n'és editor. Una trobada cultural que ha estat possible gràcies al vincle i la col·laboració directa amb Josep Checa i Esther Tenedor. I ara sí, iniciem aquest recorregut per la nostra plaça pública, sempre oberta i participativa. I com hem dit, comencem

0: Sem amb endavant d'assatges, que ja l'hem anunciat abans d'acabar.
1: Força, clar que sí.
0: Doncs vinga, doncs endavant d'assatges. Susana, avui, com cada setmana, ens portes un menut, un repàs. No, i un menut complet, a l'hora del contingut. Vull dir, no és que ens lo mengem, sí. Ens entra per... ens omple...
1: Exacte.
0: El cos.
1: Va, confiem que sigui així.
0: Sí. Doncs mira, avui precisament, ho dic així de primeres i tu de seguida doncs, ja omples el contingut. Plans locals d'impuls del català al 2000, que jo havia llegit al 2627, digo, això no pot ser, ha de ser el 2027.
1: Potser no ens ho vaig posar bé, potser...
0: No, que a vegades escrivim i me passa sovint, no? 2027, és que diu, ostres, sí que ens anem cap amunt,
1: vull dir, avancem
0: molt, no?
1: 2627,
0: no sé qui estaria per aquí, no? Doncs això, d'aquest impuls, els plans locals per al 2027, busca mots, projectes de videojocs, vocabulari del bàsquet i el catalanitzador del català. Catalanitzador de Google. Això per una banda, barbarismes que cal evitar, les paraules nostrades que val la pena recuperar i frases fetes. I per acabar, la música. Això ja ho anirem dient i ho anirem. A partir d'ara és tot. És tu qui ho has de començar. Vinga, plans locals per impulsar la llengua pensant en aquest 2027.
1: Exacte, a veure, des de la Generalitat doncs el que s'ha plantejat doncs és els plans locals d'impuls del català a tot arreu, a tot el que és Catalunya. Què és el que vol fer? Doncs portem ja tot el que és el 2026 en diferents mesos, de manera alternada doncs s'han fet diferents reunions perquè el que vol és convidar els alcaldes dels diferents municipis que formen el país per tal de promoure el català, per tal d'anar tots a la una. I ara és quan s'ha elaborat doncs aquesta, és una guia per elaborar aquests plans locals d'impuls al català. Per què? Doncs per promoure i reforçar l'ús de la llengua, perquè dins de cada municipi són necessitats diferents. No és el mateix potser les necessitats pel que fa a promoure la llengua a Granollers, que a Caldes, que a la Llagosta, que a Montmeló o que a la Garriga. I és per això doncs, que cada municipi ha de treballar les seves necessitats. Com? Doncs en un primer lloc ha d'haver-hi una diagnosi, és a dir, s'ha de fer un estudi de veure com és el poble, quines necessitats de llengua té, cap a on hem d'anar, en aquest cas jo ara estem pensant ja en Caldes, i aleshores a partir d'aquí establir uns objectius i unes mesures d'actuació. Com ho podem fer doncs, ara per ara? Doncs no és només qüestió, de vegades diuen sí, és que tot val molts diners, no és qüestió de diners, no sempre, a veure, tot ajuda evidentment, però el que sí que interessa és tenir idees, és reunir-se i fer propostes. A partir d'aquí doncs plantejar un calendari i sí, aquí si cal, si és necessari, doncs afegir-hi un pressupost per tal de tirar endavant els diferents projectes dins de cada municipi. És evident doncs que en el cas de Caldes nosaltres hem començat ara a fer aquestes trobades, aquestes reunions ja per elaborar aquests plans locals d'impuls del català. Estem veient doncs, necessitats potser pel que fa a la llengua als comerços, estem veient potser també aquest compromís social, no només perquè jo sigui catalana, parlo català només amb els meus amics, no, sinó impulsar el català més enllà del nostre entorn, promoure'l, i aquesta és una de les línies que des de Caldes es vol seguir. Per tant, aquest compromís social a nivell. També s'ha parlat, s'ha plantejat el tema de la llengua a l'esport o la llengua a les entitats, però ara per ara, tots just estem a les beceroles aquí a Caldes d'organitzar tots aquests projectes que volem tirar endavant entre 2026-2027. És per això doncs, que aquí a Caldes també es va fer prèviament hi ha un estudi pel que fa doncs, en aquest cas a l'Ofercat, és a dir, l'oferta del català a nivell comercial. També tenim unes dades, disposem des de la Generalitat, ens proporciona doncs, unes dades que a través de l'IDESCAT, que és sobre l'ús de la llengua, però nosaltres a partir d'aquí doncs, volem fer doncs, un estudi a partir d'un DAFO, de valorar doncs, les debilitats, en aquest cas les fortaleses que té el municipi per promoure la llengua, i bé, doncs, ara per ara, doncs, estem a veure com ho podem engegar. Què vol dir? Doncs que a veure si vosaltres teniu alguna proposta, considereu que cal tirar per una banda o una altra pel que fa a la llengua aquí al municipi, doncs ja sabeu que podeu contactar amb l'Oficina de Català i dir la vostra, vull dir que sempre us escoltarem i sempre, doncs, com dèiem, es pot anar afegint les vostres idees. Una cosa és el que veiem nosaltres com a tècnics que volem promoure la llengua, una altra cosa és l'Ajuntament i una altra sou vosaltres, doncs, el poble, que ens voleu, que ens escolteu i que ens voleu fer les propostes. Us animo, per tant, des d'aquí, que si veieu, doncs, aquelles necessitats més urgents en una banda o en una altra, que ens ho feu saber, ens ho digueu aquí a l'Oficina de Català.
0: Molt bé, doncs sí, ho anirem fent, i segur que el públic, doncs, també ho fa, o ho tindrà en compte. I si no, doncs et toca una altra vegada, doncs, incidir, no?
1: Exacte, eh? Vull dir que anem endavant.
0: Recordar.
1: Va, hem parlat del català aquí a Caldes, ara anem una mica més enllà i el que volem és parlar sobre el vocabulari del bàsquet. El Centre de Terminologia Catalana, el TERMCAT, va elaborar un diccionari d'esports en el qual, doncs, tenim diferents terminologies referents al tema, però sí que en vam parlar temps enrere, però ara s'ha centrat en el bàsquet. Vull fer referència al bàsquet perquè d'aquí a dues setmanes es farà el gran dictat aquí a Caldes amb les diferents escoles i el tema que estan treballant ara a les escoles, estem parlant d'alumnes de cinquè de primària, és el bàsquet. Se'ls ha proporcionat un vocabulari, se'ls ha donat, doncs, una guia de quines paraules cal anar treballant, quines són correctes en català, i a partir d'aquí s'estan preparant per formar part d'aquest gran dictat, que serà el 9 de juny. Per tant, des d'aquí ja us informo.
0: Crec que ja sabien, no sé si aquesta serà, jo no sé.
1: La desena edició.
0: Ostres, s'ha de celebrar,
1: sí.
0: I ho presentaràs tu?
1: Bé, en principi ja tenim
0: alguna persona
1: sí,
0: concreta.
1: Sí, ja tenim el dinamitzador, però ja ens hem organitzat, doncs, que el dia 9 de juny, a les cases dels mestres, de 10 a 12, doncs estarà previst aquest concurs, aquest gran dictat.
0: No,
1: aquest any
0: va molt bé, perquè
1: desè any, vull dir que estem contentes.
0: Desè anys, vull dir, els alumnes s'ho passen molt bé, els participa, però crec que com és obert, les famílies també.
1: I tant, esclar.
0: Vull dir que és important. Això de buscar mots.
1: A veure, el tema de buscar mots, sí, és una aplicació que us la volia comentar, perquè és un repte diari. Hi ha aquesta aplicació que és per jugar i conèixer la llengua. Com? Doncs, a veure, tot va començar per uns estudiants que van dir, a veure, com podem promoure la llengua, però que sigui ràpida, que sigui àgil, que agradi, que enganxi, que no la gent no s'hagi d'aturar a llegir molt, que és el que jo de vegades potser difonc aquí, doncs no, això, tot més visual. Doncs cada dia fan un repte de llengua, i, per exemple, doncs has de fer una foto amb un objecte que tingui, doncs, la doble L o la doble R, i a partir d'aquí l'has de penjar. És una aplicació en la qual, doncs, tu hi participes. Ara ja van per més de 500 participants, que el que fan és que cada dia, doncs, aposten per aquest repte. Doncs l'altre dia era això, una paraula amb doble R. Busques algun del teu entorn, fas foto, la penges, i així es va afegint totes les persones que hi volen participar. No sé, un altre dia, doncs, busca una paraula que contingui la síl·laba sol. No? I vam, ara, per exemple, vaig veure... Un va penjar un girassol, vull dir,
0: sí.
1: I són reptes de llengua, que en aquest cas, doncs, és una manera més dinàmica.
0: I passar-s'ho bé, vull dir,
1: sí.
0: I a més, doncs, enriquir el vocabulari,
1: això
0: mateix. És el més important.
1: Sí. Han fet ja, doncs, en aquest cas ho tenen treballat a través de la IA, que sigui qui realment verifiqui que allò és correcte o no. Ja
0: bueno,
1: tornem, ja anem cap a la IA.
0: A vegades ho verifica,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: També s'equivoca bastant.
1: Aquí.
0: Jo a vegades li he de dir... O sigui, a vegades busques persones, no?
1: Sí.
0: I li poses, doncs, i tal. I diu per exemple, en una persona molt coneguda, i posa l'any 1963, data de naixement. I l'he corregit, digo, no.
1: Exacte.
0: Aquesta no és la data.
1: Sí.
0: No, i t'ho agraeixen, perquè dice, sí, i després te dona una altra vegada el que tu has demanat, correcte, no?
1: Exacte.
0: O sigui, si és la biografia o el que sigui, demanem, però posant aquesta data. O en una altra que posa i te posa l'ofici de la persona, jo que sé, se ho inventa, Ferrer, digo, a veure, aquesta persona ha estat pagès.
1: Clar.
0: també t'ho rectifica.
1: Clar, dir, això tu vas vegades... ajudant a promoure que la IA funcioni clar, com exacte. Cal, perquè si anem verificant...
0: A vegades hem d'ajudar-li nosaltres, i d'aquesta manera, si una altra persona busca el mateix, doncs ho trobarà més bé.
1: Exacte, sí, sí, sí.
0: Es tracta d'això.
1: No, no li donem importància, però no. Clar, cal que hi hagi doncs, algú al darrere, ara per ara, necessitem sí. que hi hagi les persones, que som qui en aquest cas hem de donar el vistiplau. No?
0: Doncs, a veure, el catalanitzador de Google, com va aquest tema?
1: Bé,
0: perquè,
1: doncs.
0: A veure, Google, per lo general, te resol també molt temes, i sobretot si tu demanes sinònims, el que sigui, no? Penso que està funcionant bastant bé. És a dir, podríem dir que cada dia va millor, millora també, perquè és el que també diuen sempre, no, sobretot en els traductors, no?
1: Sí.
0: Traductors més que correctors, perquè si tu poses, jo sé, un escrit que és en anglès i el poses traduir al català,
1: sí.
0: Penso que ara està bastant millor que fa uns que tens enrere.
1: Sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: que veies
1: sí,
0: més equivocacions, no? I depèn de quin buscador te posis o traductor, t'ho farà més bé o més malament.
1: Ah, això també és veritat, eh?
0: No sí, sé sí, si... Sí. A tu t'agrada, crec, que el Softcatalà.
1: Sí.
0: No sé per què.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: sé, igual m'ho invento.
1: No, no, clar, a veure, és que el Softcatalà sempre el Softcatalà, però perquè és que no només
0: no, i té una trajectòria.
1: A més, de fet, el Softcatalà també té aquest que et fa per catalanitzar, com pots catalanitzar l'ordinador, que això també va molt bé, et dona les diferents pautes i a partir d'aquí pots tenir l'ordinador en català, vull dir que això també s'agraeix, vull dir que... Però al marge del que és el Softcatalà també hi ha, ara el que volíem parlar d'aquest catalanitzador
0: del Google.
1: Si teniu, en aquest cas, si anem treballant amb el Chrome, el que sí que tenim és que han fet aquesta extensió gratuïta del Chrome, en el qual tu entres aquí a Chrome i has de buscar en el Web Store, és a dir, allà busques tota la galeria, el que és el catalanitzador de Google, i només és afegir-lo. Un cop l'afegeixes, doncs, què farà? Doncs que per defecte sortiran les entrades en català. Ara per ara, com que tot és qüestió d'algoritmes i hi ha altra gent que busca en altres llengües, com és la germana nostra, el castellà, doncs és evident que surt molt en castellà. Doncs bé, d'aquesta manera sortirà per ordre, però sortirà prioritzant el català. També sortiran altres llengües, evidentment, però el catalanitzador el que vol és això, que en primer lloc es vagi avançant i vagi sortint en català. Per tant, és una eina que ens pot anar molt bé, perquè jo no sé vosaltres, però a mi em fa molta malícia allò que entres a Google, busques informació i patapam, en primer lloc et surt en castellà.
0: Sí, no, i és jo a vegades no me n'adono, obres, però me dona, jo sí que obro i me dona les dues opcions, però a vegades no me'n recordo, perquè tinc català i castellà.
1: Esclar.
0: O a l'inrevés, sí, castellà sí. i català. I si no me'n recordo de donar-li en català, me trobo després i dic, ui, això no, faig, he de fer marxa o tornar de... A vegades no et dona la possibilitat de canviar-te. I perquè diu, a veure, si jo la llengua la busco, diu que és tancar i tornar a començar.
1: Clar. O de vegades jo el que faig busco la paraula...
0: I aquesta manera és a través del Softcatalà, tu lo pots tenir
1: no,
0: tot.
1: A través de... Entres a Chrome i busques el Web Store, és a dir, el que és on tenim aquí tot l'aparador, perquè ens entenguem, i aquí doncs és buscar, en aquest cas, el catalanitzador de Google. Altres vegades, jo, per exemple, doncs, acostumo a posar les paraules i poso jo al costat d'allò que estic buscant, en català.
0: No, sí, a vegades ja ho faig així. No, si no me l'ha fet, ja ho poso. En català. Sí, tu fa, eh?
1: Sí, mira, dintre de tot, clar, al cap i a la fi no deixen de ser màquines i, si més no, ja estan preparades
0: però
1: perquè entenguin segons què.
0: També, a vegades, el que tu busques, pel que sigui, per això te dona aquesta... Jo ja sempre ja dic, ja m'he defixat, perquè tens opció castellà i català, perquè és possible, si tu te quedes en el castellà, ja no et dona l'opció, perquè moltes vegades està en castellà, però si tu el poses en català, t'ho tradueix.
1: Ah, sí.
0: També has de...
1: Sí.
0: Te l'has de mirar una mica, eh? Perquè sí, sí, aquesta traducció...
1: És que, sí, eh? Ja. Vull dir, cada vegada tenim feina, eh? Per buscar... Eh?
0: Quan... Però te fa ja una feinada, vull dir, el fet de... Sí. Tot i que tu hagis de corregir alguna cosa, perquè després, clar, si el llegeix, ui, això no és correcte.
1: Exacte. Sempre hem de ser-hi allà, eh? Les persones allà al darrere per donar el vistiplau i ja està. Mm-hmm. Va, un altre punt que tenim és parlar sobre l'impulsa, que és la crida de continguts audiovisuals. Què és això?
0: Això sí, te pregunto jo. Et pregunto.
1: Bé, perquè,
0: impulsa.
1: Impulsa, perquè la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a 3CAT, depenent de les seves necessitats, el que fa de vegades doncs, és proposar concursos per tal que aconseguir el material que desitja. És a dir, no sempre pots tenir el teu abast de manera ràpida, no sempre